0: Bon dia des de Ràdio La Vall d'Uixó, dijous 9 de juliol del 2026. Continua el calor, esta és la previsió de l'oratge.
1: L'oratge.
0: 36 graus de màxima, 21 de mínima, en vent que bufa de l'est a 10 km hora i que acabarà sent del nord al llarg de la jornada. Anem així de l'onada de calor, tot i que no tardarà en arribar una altra nova. De moment, dia completament solellat, exempt de núvols i en l'índex ultravioleta a nivell 9. Demà baixaran les màximes. Baixaran en comparació a aquests dies, però continuaran estant molt per damunt dels 30 graus. I al marge de l'actualitat de l'oratge i del calor, l'actualitat ens porta també este mes de juliol, que estem buscant ja l'equador del mateix, la nit d'històries i historietes, versió estival, versió de l'estiu 2026, i del que donava compte en el dia d'ahir de manera oficial el regidor de turisme i conseller delegat d'EMSEBAI, Javier Ferreres.
2: Començarem el dia 18 de juliol en la clàssica ja dels cementeris, un passeig, el passeig de les ànimes, que li hem titulat un guany. El 24 de juliol tindrem la nit dels ibers, especial del poblat, que com tots saben s'ha fet una excavació importantíssima, s'ha ficat un centre de recepció de visitants, bueno, s'ha acomodat tot el poblat per a que siga més visitable, i s'ha fet una gran excavació que ha tret al descobert tot el que és ixe poblat, i ixe 24 de juliol aprofitarem per fer, diguem, la inauguració d'eixa obra. Després ja passem a agost, que tindrem el 8, el 22 i el 29. El 8 tindrem ressons ibèrics a la llum de l'eclipsi. No és l'eclipsi aquest dia, però sí que ahir també al poblat s'explicarà, se parlarà de l'eclipsi i la influència que han tingut en l'eclipsi en les distintes civilitzacions al llarg de la història, no? I també preparar la gent, pues, i donar-li les premisses o explicacions necessàries per a aquest dia proper que tindrem aquest eclipsi solar total.
0: Pues explicacions o aclariments com este.
2: No és que se tenen que quedar en casa, poden perfectament passejar, pujar a la muntanya o buscar els millors punts per a poder veure ixe eclipse, perquè per la nostra situació orogràfica i geogràfica d'ací del poble, pues, i l'eclipse és prou tardet, o sigui, l'eclipse total és a les 8:30 de la nit aproximadament. Si no s'eleven o busquen un espai on no hi hagi muntanyes, com per exemple Pipa, que ens dona una sombra important al poble, pues no podran veure l'eclipse. Però, com dic, en aquesta nit, aquest dia, aquest 8 d'agost, allà al poble se donaran aquestes premisses i aquestes explicacions per a poder contemplar l'eclipse en total seguretat.
0: Qui ha parlat també de l'eclipse és la pròpia presidenta de la Diputació de Castelló, Marta Barrachina, perquè la Corporació Provincial distribuirà 24.000 ulleres homologades entre 36 municipis amb població inferior a 5.000 habitants per tal de veure l'eclipsi solar.
3: I des de la Diputació ens preparem per a aquest gran esdeveniment. Per això anem a distribuir més de 24.000 ulleres homologades en els 36 municipis amb població de menys de 5.000 habitants que han comunicat la realització d'activitats amb motiu de l'eclipse. Des de la Diputació reafirmem aquest compromís amb la seguretat, l'educació científica i el suport als municipis, garantint que la ciutadania d'aquests pobles pugui gaudir de la visualització de l'eclipse amb la màxima garantia i seguretat.
4: En Caixa La Vall Moncófar ampliamos horario para estar más cerca de ti. De lunes a viernes, de 8:15 a 2, todo el año. Más horario, más servicio, más...
5: Y en Caixa La Vall Chilches también ampliamos horario. Ahora abrimos todo el año, de lunes a viernes, de 12 a 2. Y recuerda que en verano te atendemos desde las 8:15. Ahora sí, más horario, más servicio, más Caixa La Vall.
0: Parlàvem de l'eclipsi, parlàvem de les nits d'històries i historietes. N'hi ha més informació al respecte, perquè l'edició d'enguany, el 2026, té molta més miga. Javier Ferreres.
2: Després, el 22 d'agost, tindrem la Vall del Centenar. Tots els centenars que enguany se celebren, totes les efemèrides de 100 anys que se celebren en el poble, que en són vàries, per tant, no vaig a desvelar en ninguna, però allí se desvelaran, perquè no és només que s'ha celebrat un guany, campanar, sinó que n'hi ha moltes altres efemèrides, primera biblioteca, diverses més, que anem a ficar en valor també en esta passejada.
0: Pues veurem en què consistís, i de moment tenim moltes coses que celebrar. Començant per centenars, el dia que ens falte algo, que la gent no patisca perquè començarem a celebrar que ja ho fem, de fet, això dels mig anys. Però de moment tenim material de sobre i toca parlar també en estiu de les obres del paro agrari. Regidor d'Ocupació i regidor d'Agricultura. En primer lloc, Jorge García.
1: Hem posat en marxa de manera conjunta des d'Ocupació i des de Medi Ambient i Agricultura les tasques del conegut com a paro agrari. Més de 185.000 euros que arriben directament des del govern d'Espanya, des del Ministeri, per a la contractació de personal que es dedica de manera habitual al sector del camp, al sector de l'agricultura, sobretot a la part de recol·lecció de fruites o al magatzem de cítrics, que al llarg dels mesos d'estiu no està la campanya activa i, per tant, durant aquests dos mesos es contracten més de 90 persones perquè així també puguen tindre un jornal al llarg d'aquest estiu. Però no només és aquesta la intenció, sinó també mantindre en bones condicions el terme municipal de la vall. La nostra ciutat té un terme municipal molt ampli, extensíssim, i amb moltíssims camins que necessiten de manera constant. I a més dels treballs que es fan des de la Regidoria de Medi Ambient i Agricultura al llarg de tot l'any, aquest impuls respecte a les quadrilles, respecte a la neteja de les voreres, del batxeo, de també tirar formigó, de l'arreglament dels murets, és importantíssim per a poder començar la campanya. Els mesos de setembre i octubre de la campanya citrícola en les millors condicions.
0: Regidor d'Agricultura, Marc Seguera.
6: On 92 persones ens hem contratat durant aquests dies per a posar a punt els camins del nostre terme municipal gràcies a aquesta subvenció de l'atur agrari, uns 185.000 euros que venen del Ministeri de Treball i 40.000 euros d'aportació municipal per arreglar aquests camins rurals en aquesta època de l'any en què les persones estan en l'atur per aquesta època de la taronja, que de la temporada de taronja, que ja s'ha acabat, no? I fins que torna a començar aquesta tardor, pues, tindre aquests mesos de treball. Dir que anem a arreglar com a mínim 38 camins rurals i 5 camins de formigó, estos 38 que seran d'aglomerat i de brossar els marges dels camins per a millorar la visibilitat i aquests clots que se fan durant l'any. I també anunciar també com a novetat que este any hem comprat una altra brossadora més des del Servei d'Agricultura per a fer més ràpid aquestes tasques. L'any passat vam veure que una desbrossadora anava molt més ràpid i de fet vam fer 7 camins més de lo que teníem previst.
0: Pues, seguint en Agricultura, la Unió denuncia que Sud-àfrica augmenta fins a juny un 600% els seus rebujos de cítrics infectats pel fong de la taca negra. Carles Peris.
7: L'entrada d'esta enfermedad en el nostre territori suposaria un colp irreparable per a l'economia dels productors i també per al sector citrícola, que és el major exportador de cítrics en fresc, ja que estos cítrics amb taca negra se deurien de destinar a la indústria del suc en la conseqüent devaluació del seu preu. Les principals interceptacions que s'han donat és en Llima, cultiu que ja en la Comunitat Valenciana estem atravessant i estem vivint pues ixe temor a la clorosi nervial groga, que és una enfermetat que també ha sigut importada i ja estem assumint ixes pèrdues importants i, per lo tant, un augment de cost de producció.
0: I ahir se va donar la benvinguda a la recepció oficial als xiquets i xiquetes sahrauis del programa Vacances en Pau d'Esmara. I en la comarca, Almenara omplirà aquest estiu la platja Casablanca de Cultura amb les nits a la fresca i l'estiuet. El cicle arrencarà el 10 de juliol amb el monòleg de Jesús Manzano i tancarà el dissabte dia 8 d'agost, on se celebrarà el tradicional Chicho Chichero, una cercavila de fanaleig de meló d'Alger, acompanyada per la colla Garra Matxa. Formació de guàrdia en Nules, en Galación, Rambla, Diagonal 4, en la Vall Vicente Nebot, Mestre Rodrigo 12.

0: Bon dia des de Ràdio La Vall d'Uixó, dijous 9 de juliol del 2026. Continua el calor, esta és la previsió de l'oratge.
1: L'oratge.
0: 36 graus de màxima, 21 de mínima, en vent que bufa de l'est a 10 km hora i que acabarà sent del nord al llarg de la jornada. Anem així de l'onada de calor, tot i que no tardarà en arribar una altra nova. De moment, dia completament solellat, exempt de núvols i en l'índex ultravioleta a nivell 9. Demà baixaran les màximes. Baixaran en comparació a aquests dies, però continuaran estant molt per damunt dels 30 graus. I al marge de l'actualitat de l'oratge i del calor, l'actualitat ens porta també este mes de juliol, que estem buscant ja l'equador del mateix, la nit d'històries i historietes, versió estival, versió de l'estiu 2026, i del que donava compte en el dia d'ahir de manera oficial el regidor de turisme i conseller delegat d'Emsevall, Javier Ferreres.
2: Començarem el dia 18 de juliol en la clàssica ja dels cementeris, un passeig del passeig de les ànimes que li hem titulat un guany. El 24 de juliol tindrem la nit dels ibers, especial del poblat, que com tots saben s'ha fet una excavació importantíssima, s'ha ficat un centre de recepció de visitants, bueno, s'ha acomodat tot el poblat per a que siga més visitable, i s'ha fet una gran excavació que ha tret al descobert tot el que és ixe poblat, i ixe 24 de juliol aprofitarem per fer, diguem, la inauguració d'eixa obra. Després ja passem a agost, que tindrem el 8, el 22 i el 29. El 8 tindrem ressons ibèrics a la llum de l'eclipsi. No és l'eclipsi aquest dia, però sí que ahir també al poblat s'explicarà, se parlarà de l'eclipsi i la influència que han tingut en l'eclipsi en les distintes civilitzacions al llarg de la història, no? I també preparar la gent, pues, i donar-li les premisses o explicacions necessàries per a aquest dia proper que tindrem aquest eclipsi solar total.
0: Pues explicacions o aclariments com este.
2: No és que se tenen que quedar en casa, poden perfectament passejar, pujar a la muntanya o buscar els millors punts per a poder veure i ser eclipse, perquè per la nostra situació orogràfica i geogràfica d'ací del poble, pues, i l'eclipse és prou tardet, o sigui, l'eclipse total és a les 8:30 de la nit aproximadament. Si no s'eleven o busquen un espai on no hi hagi muntanyes, com per exemple Pipa, que ens dona una sombra important al poble, pues no podran veure l'eclipse. Però, com dic, en aquesta nit, aquest dia, aquest 8 d'agost, allà al poble se donaran aquestes premisses i aquestes explicacions per a poder contemplar l'eclipse en total seguretat.
0: Qui ha parlat també de l'eclipse és la pròpia presidenta de la Diputació de Castelló, Marta Barrachina, perquè la Corporació Provincial distribuirà 24.000 ulleres homologades entre 36 municipis amb població inferior a 5.000 habitants per tal de veure l'eclipsi solar.
3: I des de la Diputació ens preparem per a este gran esdeveniment. Per això anem a distribuir més de 24.000 ulleres homologades en els 36 municipis amb població de menys de 5.000 habitants que han comunicat la realització d'activitats amb motiu de l'eclipse. Des de la Diputació reafirmem aquest compromís amb la seguretat, l'educació científica i el suport als municipis, garantint que la ciutadania d'aquests pobles pugui gaudir de la visualització de l'eclipse amb la màxima garantia i seguretat.
4: En Caixa La Vall Moncófar ampliamos horario para estar más cerca de ti. De lunes a viernes, de 8:15 a 2, todo el año. Más horario, más servicio, más...
5: Y en Caixa La Vall Chilches también ampliamos horario. Ahora abrimos todo el año, de lunes a viernes, de 12 a 2. Y recuerda que en verano te atendemos desde las 8:15. Ahora sí, más horario, más servicio, más Caixa La Vall.
0: Parlàvem de l'eclipsi, parlàvem de les nits d'històries i historietes. N'hi ha més informació al respecte, perquè l'edició d'enguany, el 2026, té molta més miga. Javier Ferreres.
2: Després, el 22 d'agost, tindrem la Vall del Centenar. Tots els centenars que enguany se celebren, totes les efemèrides de 100 anys que se celebren en el poble, que en són vàries, per tant, no vaig a desvelar en ninguna, però allí se desvelaran, perquè no és només que s'ha celebrat un guany, campanar, sinó que n'hi ha moltes altres efemèrides, primera biblioteca, diverses més, que anem a ficar en valor també en esta passejada.
0: Pues veurem en què consistís, i de moment tenim moltes coses que celebrar. Començant per els centenars, el dia que ens falte algo, que la gent no patisca perquè començarem a celebrar que ja ho fem, de fet, això de mig anys. Però de moment tenim material de sobre i toca parlar també en estiu de les obres del paro agrari. Regidor d'Ocupació i regidor d'Agricultura. En primer lloc, Jorge García.
1: Hem posat en marxa de manera conjunta des d'Ocupació i des de Medi Ambient i Agricultura les tasques del conegut com a paro agrari. Més de 185.000 euros que arriben directament des del govern d'Espanya, des del Ministeri, per a la contractació de personal que es dedica de manera habitual al sector del camp, al sector de l'agricultura, sobretot a la part de recol·lecció de fruites o al magatzem de cítrics, que al llarg dels mesos d'estiu no està la campanya activa i, per tant, durant aquests dos mesos es contracten més de 90 persones perquè així també puguen tindre un jornal al llarg d'aquest estiu. Però no només és aquesta la intenció, sinó també mantindre en bones condicions el terme municipal de la vall. La nostra ciutat té un terme municipal molt ampli, extensíssim, i amb moltíssims camins que necessiten de manera constant. I a més dels treballs que es fan des de la Regidoria de Medi Ambient i Agricultura al llarg de tot l'any, aquest impuls respecte a les quadrilles, respecte a la neteja de les voreres, del batxeo, de també tirar formigó, de l'arreglament dels murets, és importantíssim per a poder començar la campanya. Els mesos de setembre i octubre de la campanya citrícola en les millors condicions.
0: Regidor d'Agricultura, Marc Seguera.
6: On 92 persones ens hem contactat durant aquests dies per a posar a punt els camins del nostre terme municipal gràcies a aquesta subvenció de l'atur agrari, uns 185.000 euros que venen del Ministeri de Treball i 40.000 euros d'aportació municipal per arreglar aquests camins rurals en aquesta època de l'any en què les persones estan en l'atur per aquesta època de la taronja, que de la temporada de taronja que ja s'ha acabat, no? I hasta que torna a començar esta tardor, pues tindre estos mesos de treball. Dir que anem a arreglar com a mínim 38 camins rurals i 5 camins de formigó, estos 38 que seran d'aglomerat i de brossar els marges dels camins per a millorar la visibilitat i aquests clots que se fan durant l'any. I també anunciar també com a novetat que este any hem comprat una altra brossadora més des del Servei d'Agricultura per a fer més ràpid aquestes tasques. L'any passat vam veure que una desbrossadora era molt més ràpid i de fet vam fer 7 camins més de lo que teníem previst.
0: Pues, seguint en Agricultura, la Unió denuncia que Sud-àfrica augmenta fins a juny un 600% els seus rebujos de cítrics infectats pel fong de la taca negra. Carles Peris.
7: L'entrada d'aquesta enfermedad en el nostre territori suposaria un colp irreparable per a l'economia dels productors i també per al sector citrícola, que és el major exportador de cítrics en fresc, ja que estos cítrics amb taca negra se deurien de destinar a la indústria del suc en la conseqüent devaluació del seu preu. Les principals interceptacions que s'han donat és en Llima, cultiu que ja en la Comunitat Valenciana estem atravessant i estem vivint aquest temor a la clorosi nerviosa groga, que és una enfermedad que també ha sigut importada i ja estem assumint i aquestes pèrdues importants i, per lo tant, un augment de cost de producció.
0: I ahir se va donar la benvinguda a la recepció oficial als xiquets i xiquetes sahrauis del programa Vacances en Pau d'Esmara. I en la comarca, Almenara omplirà aquest estiu la platja Casablanca de Cultura amb les nits a la fresca i l'estiuet. El cicle arrencarà el 10 de juliol amb el monòleg de Jesús Manzano i tancarà el dissabte dia 8 d'agost, on se celebrarà el tradicional Chicho Chichero, una cercavila de fanaleig de meló d'Alger, acompanyada per la colla Garra Matxa. Formació de guàrdia nules en Galación, Rambla, Diagonal 4, en la Vall Vicente Nebot, Mestre Rodrigo 12.

0: Hoy por hoy. Radio La Vall d'Uixó en el 93.6 FM.
1: Font de l'Àngel. És estrany dir-ne fonteta. A diferència de les altres, és gran i presidís el centre de la plaça. Just això volia l'Ajuntament quan cap a l'any 1897 encarregà l'obra a l'arquitecte modernista castellonenc Francisco Tomás i Traver. Embellir una de les places més representatives, importants i visitades i impressionar tant els forasters com els veïns que acudien al lloc on des de temps immemorial se celebrava el mercat del divendres. Cada setmana hi arribava gent de tota la comarca a comprar i vendre els seus productes. És una font que, si la sabem mirar i llegir, ens conta la seva pròpia història. I veiem l'escut municipal, amb la torre i el sol, possiblement la representació més antiga que es conserva este símbol als nostres carrers, ja que l'obra la va pagar l'Ajuntament. Si ens hi fixem bé, es poden veure els ulls i el nas del sol amagant-se darrere de la torre. També hi figura l'any de construcció, 1897, amb un petit error. La paraula «año» té la «ñ» girada. No sabia llegir, potser, el pedrapiquer que la va esculpir? L'aigua brollava amb força de la boca de dos lleons, un mirant amunt i l'altre avall. No eren només decoratius. El lleó és també un símbol de protecció i, en este cas, cuidava l'aigua. Quina altra font va dissenyar Francisco Tomás i Traver a la Vall? Caldrà esperar a l'estiu per saber-ho.
2: Caixa La Vall, sempre al teu costat.
0: Cuando entras en una tienda porcelanosa, sientes las texturas de sus cerámicas, el calor de la madera, sus diseños exclusivos, sus formas novedosas. Y entonces te das cuenta de que los baños, las cocinas, las piedras naturales o los parquets son simplemente únicos. Porcelanosa, para todos los sentidos.
3: El silenci no habita en llocs corrents, s'amaga en racons extraordinaris. Descobrís noves sensacions en el cor de la terra. Coves de Sant Josep, on habita el silenci.
4: Quizá no puedas parar las guerras, pero sí puedes aliviar su peor efecto, el hambre. Alístate para luchar contra el hambre. Manda tu ayuda a Manos Unidas, por teléfono, por Bizum o en la web manosunidas.org. Porque combatiendo el hambre, alimentas la paz.
5: ¿Pensando en renovar tu sofá? Aprovecha ahora hasta un 50% de descuento en más de 300 modelos diferentes. Encuentra tu sofá ideal en Conforama Castellón hasta el 24 de junio. Te esperamos. Conforama.
6: Cadena Ser. 100 años de...
0: En la Cadena Ser. Hoy por hoy. Pedro Blanco.

0: Què tal, com estan? Benvinguts i benvingudes un dia més a Avui por Hoy, Plana Baixa de Ràdio La Vall d'Uixó. En este nove dia del mes de juliol, de dijous, en una temperatura típicament d'estiu, típicament de juliol. L'altra cosa és lo de la onada de calor esta, que això no era típic, ara, pues malauradament cada volta és més, però bueno, 34 graus, assolellat, i sí, tractant d'eixir de l'onada de calor, eixirem, estarem dies en temperatures que seguiran estan per dalt dels 30 graus, això no canviarà, això no variarà, però almenys psicològicament o mentalment, això de pensar que ja no estarem en una onada de calor igual ens porta una mica més de fresqueta, perquè serà per agarrar forces, o almenys la preparació psíquica suficient per a tornar a entrar en una altra onada de calor, que serà ja la tercera, així en poc de temps. Vagin comptant-les, o sumant-les, a veure, aquest estiu del 2026, en quantes onades de calor dices, anem a tancar, o anem a acabar. I per evitar tot això, recorden que este estiu també ja entra en marxa, en vigor, ho és dijous, pues el dijous i diumenge, tots els dijous i diumenge, juliol i agost, salvo, no sé si n'hi haurà alguna excepció molt rara, l'any passat crec que n'hi havia alguna, no sé si per tema de penyes o què, però vamos, salvo alguna excepció que recordarem quan ens ho aclarisquen, de normal tots els dijous i diumenge, de 10:30 del matí a 1:30 de la vesprada, allí al paratge de les Coves de Sant Josep, n'hi hauran activitats o jocs d'aigua per a xiquets i xiquetes, en una activitat que posen a l'unison en col·laboració de FACSA i l'Ajuntament. Saben que de normal passa en estiu, per als més menuts i menudes, activitats d'aigua i al paratge de les Coves en dijous i diumenge, de 10:30 a 1:30, però que ho recorden i ho tinguin present, que bueno, pues, també pot ajudar-nos a mitigar d'alguna manera estos calors en els que hem arrencat el mes de juliol. En un dia en què ara de seguida tindrem el repàs setmanal d'actualitat, per l'òptica de l'equip de govern, avui li toca a Fernan Rodarós, regidor de Compromís i primer tinent d'alcaldessa, que parlarem de contradiccions, o com poden formar part dels arguments de llibres, d'argumentaris. S'ha escrit moltíssim al llarg, molts llibres escrits sobre el tema de les contradiccions, centenars. Però Ernest Fenollosa, el que fora alcalde de la Vall al principi de la dècada dels 90, diu que està treballant en un llibre que aborda el tema de les contradiccions i vol donar-li el seu particular punt de vista o la seva aportació. També ens acompanyarà en el dia d'avui, com ens acompanyarà el regidor d'entre altres coses de turisme i patrimoni de Nules, Guillermo Latorre, i de festes. Vull preguntar-li pel tema de Mascarell, que guanya una aposta forta per les activitats festives i lúdiques de la pedania de Mascarell. També serà part dels arguments del dia de avui, òbviament, el repàs a tota la informació que tindrem l'hora 14 a partir de les 2:07. Mentrestant, avui en l'Ajuntament de la Vall s'ha donat a conèixer un poc la situació econòmica i s'ha comparat, pues, en quin moment s'està ara, juliol del 2026, i en quin i com se la van trobar quan van entrar en l'any 2015. La que anem a escoltar ara a continuació és la regidora precisament d'Hisenda, Zaida Moreno, que comptava avui tot això.
1: Quan vam arribar al govern, com dic, l'Ajuntament tenia un deute de més de 33 milions d'euros. Era una administració amb molt poc marge de maniobra, que destinava una part molt important dels seus recursos a pagar deute i interessos, i que tenia molt limitada la seva capacitat per poder invertir. 11 anys després, com dic, el deute municipal és ara de 12,8 milions d'euros. Això significa que hem reduït el deute en més de 20 milions d'euros, més d'un 60%. I enguany farem un nou pas endavant. Inicialment estava previst que amortitzarem de deute durant l'any 2026 1,24 milions d'euros, però gràcies a la bona evolució dels comptes municipals amortitzarem aproximadament 1,1 milions més. En total, per tant, l'amortització de deute per al 2026 serà de 2,3 milions d'euros. Però jo vull insistir en una idea. Reduir el deute no és una finalitat en si mateixa, sinó que és el resultat d'una manera de gestionar els diners públics amb responsabilitat, rigor i també planificació. Aquesta manera de gestionar és també el que ens ha permès aconseguir una altra dada molt important: pagar als proveïdors en una mitjana de no només 14 dies, no com quan vam entrar el 2015, que els proveïdors de la Vall d'Uixó cobraven en una mitjana de 600 dies. 14 en 39 dies a dia d'avui és una, per tant, de les millors xifres d'Espanya i molt per davall de la mitjana de la resta d'administracions. Pagar ràpid, per tant, significa donar seguretat a les empreses que treballen per al nostre ajuntament, generar confiança i contribuir també a l'economia local. Però hi ha una altra conseqüència molt important d'aquesta gestió econòmica durant tots aquests anys i del tindre, com dic, uns comptes i unes finances sanejades. I és que en els últims anys, com sabeu, aquest ajuntament ha aconseguit milions d'euros de fons europeus per transformar la nostra ciutat, i això no hauria sigut possible sense aquesta solvència econòmica que els estic explicant en aquests moments. Els fons europeus, com sabeu, hem explicat moltes vegades que no es financen al 100% els projectes que ens donen, i l'Ajuntament ha d'aportar una part molt important, com dic, d'aquests recursos. Per tant, si continuarem amb la situació econòmica que hi havia al 2015 amb el Partit Popular al front de l'Ajuntament, senzillament no hauríem pogut presentar-nos a moltes convocatòries o assumir aquesta aportació municipal. Per tant, darrere de cada obra que veieu, de cada projecte de regeneració urbana o de cada inversió que estem executant, també hi ha una bona gestió econòmica. En definitiva, aquests 11 anys demostren que és possible reduir el deute, pagar amb rapidesa, captar finançament d'altres administracions i al mateix temps continuar invertint per transformar la nostra ciutat.
2: Hoy por hoy, amb Vicent Arnau.
3: Font de l'Àngel. És estrany dir-ne fonteta. A diferència de les altres, és gran i presidís el centre de la plaça. Just això volia l'Ajuntament quan cap a l'any 1897 encarregà l'obra a l'arquitecte modernista castellonenc Francisco Tomás i Traver. Embellir una de les places més representatives, importants i visitades, i impressionar tant els forasters com els veïns que acudien al lloc on des de temps immemorial se celebrava el mercat del divendres. Cada setmana hi arribava gent de tota la comarca a comprar i vendre els seus productes. És una font que, si la sabem mirar i llegir, ens conta la seva pròpia història. Hi veiem l'escut municipal, amb la torre i el sol. Possiblement la representació més antiga que es conserva este símbol als nostres carrers, ja que l'obra la va pagar l'Ajuntament. Si ens hi fixem bé, es poden veure el suig i el nas del sol amagant-se darrere de la torre. També hi figura l'any de construcció, 1897, amb un petit error. La paraula «anyo» té la «ñ» girada. No sabia llegir, potser, el pedrapiquer que la va esculpir? L'aigua brollava amb força de la boca de dos lleons, un mirant amunt i l'altre avall. No eren només decoratius. El lleó és també un símbol de protecció i, en este cas, cuidava l'aigua. Quina altra font va dissenyar Francisco Tomás i Traver a la Vall? Caldrà esperar a l'estiu per saber-ho.
4: Caixa la Vall, sempre al teu costat.
5: Hi ha viatges que comencen sense planejar-los i acaben canviant-ho tot. L'aeroport de Castelló t'ofereix ara més possibilitats, amb 16 destinacions per a triar, perquè hi ha viatges que acaben passant i comencen així. Són coses del destí. Aeroport de Castelló, Generalitat Valenciana.
6: Yo combino.
7: Ella combina.
6: Todos podemos combinar.
7: En este óptico tienes dos gafas completas al precio de una.
6: Por la compra de tus gafas con lentes antirreflejantes, llévate de regalo otra gafa de vista o de sol, graduadas.
7: Combínalas como tú quieras. Da igual el tipo de cristal que necesites, monofocal, progresivo, tienes dos gafas completas al precio de una.
6: Solo tienes que elegir la combinación que se adapta a ti.
7: ¿Y tú a qué esperas para combinar?
6: Esteve Óptico, calle Benigafuy, número 5, La Vall d'Uixó.
7: Nosotros te asesoramos. Verás qué bien.
8: Y ahora puedes pagar las gafas hasta en un año. Consulta condiciones en la óptica.
9: Llegan las rebajas brutales a Conforama Castellón. Aprovecha descuentos de hasta el 60% en sofás, colchones, muebles. Precios brutales solo hasta el 29 de julio. Corre a Conforama Castellón. Te esperamos.
10: Sábado 18 de julio, desde las 5 de la tarde y hasta las 5 y media de la madrugada. 12 horas non-stop. DJ Peku presenta Moncofa Summer Festival, cuarta edición. Con las sesiones de Raúl Ortiz, Raúl Platero, José Coil, Paco Moliner, DJ K, DJ Thomas, DJ Pindi, Andarsel, DJ Juanma, DJ Sanje y John Andreu. Animación a cargo de Inside Dance Company. Ampliación zona tickets y barras. Zona gastronómica, mojitero, temática egipcia, escenario y sonido espectacular. Moncofa Summer Festival. Sábado 18 de julio desde las 5 de la tarde. Avenida de la Generalitat, Grau de Moncofa, Castellón. Colabora Ayuntamiento de Moncofa.

0: Quizá no puedas parar las guerras, pero sí puedes aliviar su peor efecto, el hambre. Alístate para luchar contra el hambre. Manda tu ayuda a Manos Unidas, por teléfono, por Bizum o en la web manosunidas.org. Porque combatiendo el hambre, alimentas la paz.
1: Hoy por hoy, d'estiu, amb Vicent Arnau.
2: Estan preparats i preparades per a veure l'eclipse? Pues bueno, d'això també estem parlant estos dies, eh? Com sabeu que la gent no té prou en el sol que tenim ara, fins i tot quan no se podrà veure, voldran veure'l. I això ja és el síndrome este d'Estocolmo. Javier Ferrer és el conseller delegat en Sevall i regidor de Turisme. Ahir parlava d'això de l'eclipsi.
3: No és que se tenen que quedar en casa, poden perfectament passejar, pujar a la muntanya o buscar els millors punts per a poder veure aquest eclipse, perquè per la nostra situació orogràfica i geogràfica d'ací del poble, pues, i l'eclipse és prou tardet, o sigui, l'eclipse total és a les 8 i mitja de la nit aproximadament. Si no s'eleven o busquen un espai on no hi hagi muntanyes, com per exemple Pipa, que ens dona una sombra important al poble, pues no podran veure l'eclipse. Però, com dic, en aquesta nit, aquest dia, aquest 8 d'agost, allà al poble se donaran aquestes premisses i aquestes explicacions per a poder contemplar l'eclipse en total seguretat.
2: Poca sombra dona Pipa, en estos dies que ens agradaria que ens donara més sombra. Qui va donar, però no sombra, sinó ulleres, per a veure, això és la Diputació de Castelló. Ara, això sí, els pobles menuts de més xocotets de 5.000 habitants. Marta Barrachina.
4: I des de la Diputació ens preparem per a este gran esdeveniment. Per això anem a distribuir més de 24.000 ulleres homologades en els 36 municipis amb població de menys de 5.000 habitants que han comunicat la realització d'activitats amb motiu de l'eclipse. Des de la Diputació reafirmem aquest compromís amb la seguretat, l'educació científica i el suport als municipis, garantint que la ciutadania d'aquests pobles pugui gaudir de la visualització de l'eclipse amb la màxima garantia i seguretat.
2: Ah, per això, esta és la patrona, per exemple, en la fondeguilla de cine, que te donen ulleres, damunt és piscina, i si estàs empadronat en la vall, però no, ni tens ulleres, ni la piscina està esperant. Sobre el tema de la piscina, a l'inici ho hem recordat, ja en juliol i agost, dijous i diumenge, al paratge de les Coves de Sant Josep, activitats aquàtiques per als més menuts i menudes, xiquets i xiquetes, col·laboració de l'Ajuntament en Faxa. De tota manera, ara de seguida li preguntem ja a Fernando Daraus, que està així per a l'habitual repàs setmanal d'actualitat bailòtica de l'equip de govern. Li toca a ell, sintonia i entrem en matèria.
1: Repàs setmanal d'actualitat municipal baix l'òptica de l'equip de govern.
2: Senyor Daraus, bon dia, com està vostè?
5: Bon dia, Vicent, acalorat.
2: Sí, no? Bueno, la temperatura sí la tens bé de moment,
5: eh? Baix de l'aparato bé, però...
2: No vaig a preguntar-te per quan se ficarà en marxa la piscina de Sant Josep.
5: Perquè no ho sé.
2: No, no, però és que tampoc vaig a preguntar-te. Però sí que vull que me comentes el que diem avui en la introducció d'aquest programa, que tornen aquestes activitats aquàtiques o jocs d'aigua, per definir-lo d'alguna manera, típic en estiu, en la vall. No sé si n'hi haurà alguna excepció, perquè vull recordar que igual l'any passat que per el tema, a lo millor, no sé si era de penyes o que algun dijous no se feia o no se feia algun diumenge, però vamos. Ara, per no marejar massa la gent i per entendre'ns, direm allò que és general, i allò general és en dijous i en diumenge de 10 i mitja del matí a 1 i mitja de migdia o de la vesprada, allí a les Coves de Sant Josep.
5: Sí, passant allí el xiringuito, passant el Cacova,
2: la pista de ball. Allí n'hi haurà activitats i aquesta col·laboració que feu en Faxa, si no recordem mal, no?
5: Sí,
2: o Faxa amb vosaltres.
5: O Faxa amb nosaltres. Això ja fa un temps que ho venim fent, fa uns anys que ho venim fent, i enguany, pues, vist que les previsions que ens havien donat per part de l'empresa de l'apertura de la piscina, pues, tampoc, pues, desgraciadament, pues, no s'anaven a complir, pues, vam tornar a obrir el protocol de negociar amb Facsa i de poder com a mínim donar este xocote servei, pues, que servís també per a que se refresquen, encara que sigui dos dies a la setmana, i de forma gratuïta tots els xiquets del nostre poble que vulguin pujar. I la veritat és que vam topetar en seguida la boníssima col·laboració per part de Facsa, i en molt poc de temps això ho vam ficar en marxa i ja ho tenim. Ja el diumenge passat crec que ja van començar. Avui han estat ja, crec, avui dijous ja estaven, el diumenge estaran i ja estan així dijous i diumenge, en període, com tu bé has dit, en horari matinal, pues, la gent que vulga pot pujar allà a Sant Josep i disfrutar, que els xiquets disfruten, pues, d'una forma festiva i divertida de combatre la calor.
2: És la versió moderna, no?, de quan tu, per exemple, Fernando, li podies dir a teu pare que tenies calor l'estiu i t'agarrava la manguera i t'ho arreglava de seguida, no?
5: Te n'anaves, que tu millor també ho hauràs fet, anaves pels horts i buscaves, sí, una fila, sí, i te banyaves en una fila d'una regaora.
2: Quan cabíem en la fila, sí.
5: I et quedaves com... i te quedaves fresquet.
2: Sí, que és de veres. I quan ficaven també, que anaven de pícnic al camp i per a refrescar allí en la fila, primerament se ficava el meló, les botelles, mare meva, quina de record. Bueno, per versió moderna. En dijous i en diumenge, en juliol i en agost, allí a la pista de ball de Sant Josep, que allò serveix per a tot, perquè també en cap de setmana aprofite per a recordar que ara tenim lo dels balls socials, en divendres i en dissabte, després tornaran altra volta les activitats, però ja de cara al setembre. Al marge d'això, Fernando, vull preguntar-te, perquè el dimecres de la setmana que ve, i a mode de previsió, crec que tornarà el tema de l'ecoparc mòbil, que vam tindre no fa massa al recinte final. En aquella ocasió t'escoltàvem a tu que dius, bueno, la idea és un poc anar manejant-lo també pel poble, que pugui anar desplaçant-se i els dies que pugui vindre. Dimecres que ve torna, no?
5: Sí, i este pròxim diumenge. Este pròxim diumenge
2: este
5: també,
2: ja.
5: Sí, este diumenge també estarà, perquè al final l'ecoparc mòbil que ve del consorci és un ecoparc que roda per els diferents pobles. O sigui, n'hi ha dies que està a la vall, però també baixa a Xilxes, a Moncofa, va a Sagunt, va a La Llosa, va a diferents pobles que compartim el consorci, a tots els pobles de la Baronia, també a les valls i tot això. La veritat és que este espai, no, l'ecoparc mòbil, pues, té que rodar, i entonces a la vall, pues, mos toca dimecres i diumenge, però alternos, ¿vale? no són tots els diumenges, ¿vale? Sinó que, pues, un dimecres d'una setmana, a l'altra setmana no, a l'altra setmana sí. Així és una miqueta, passarem un, per fer-lo i que la gent ho tingui clar, ¿vale? Ara que ho tenim ja establert, pues, passarem un calendari i el farem lo més visible, i perquè a tot el món ho puga gastar. Els horaris de diumenge són pel matí, des de les 10 del matí hasta les 2 del migdia. Els horaris dels dimecres són més amples, perquè entre setmana és més ample, i és de 9 del matí a 2 de migdia, i després de 3 de la vesprà a 5 de la vesprà.
2: S'afegeix
5: de vesprà, i entonces se poden tirar, pues, tots els trastos que vulgues, no? tot allò que siga reciclable, que siga relativament menut.
2: Un cas pràctic, perquè jo te feia abans una pregunta. Per exemple, un termodestor xocotell d'una capacitat de 25 litres se pot dur aproximadament, sí, no?
5: Sí, una cosa així, sí, un microones, una cosa que tingui aquest tamany, això seria el més gran, un forn no molt gran, un forn d'estos menudets. Ara, si tu vols portar una taula de comedor, no, perquè...
2: I una nevera tampoc,
5: perquè, com vos dic, pues, és un ecoparc mòbil i no cap físicament. Per a portar una nevera, per a portar una taula de comedor, n'hi ha que anar a l'ecoparc fixe, al que està al polígon de Belcaire, i això... N'hi ha que aprofitar l'ecoparc mòbil, perquè a més, com tots sabeu, si aneu allí i doneu les vostres dades, les dades del titular del rebut del FEM, pues, se vos aniran acumulant uns punys que en l'any següent, pues, vos poden comportar també un descompte en la taxa del consorci. Per tant, guanyes per doble partida, perquè recicles i a més pues, perquè te baixa la taxa. I se poden, des de luego, n'hi ha moltíssimes coses, tot allò, tòners, bombilles, piles, radiografies, CDs, vídeos, VHS, tot allò que no saps molt bé mai a on tirar, allí n'hi ha, té el seu posto va tirar, joguets, trencats, xocotets electrodomèstics, inclús càpsules de cafè d'estes de, direm la marca encara que de Nespresso, vale? Que la gent no sap on tirar les de càpsules d'alumini, vale? Pues estes també se poden portar i allí també hi ha un espai on se poden reciclar les càpsules d'alumini.
2: Les maquinetes que se trenquen a 2x3 i pues, també.
5: Allí també, les maquinetes de cafè que se trenquen cada 2x3 també. La veritat és que se poden reciclar moltíssimes coses i n'hi ha que aprofitar-lo. Com tu bé també has dit, i m'agradaria puntualitzar-ho, la primera vega que ho van ficar, que va ser el dimecres passat, va estar en la zona de... en la zona del parc de penyes, diguem, de la zona firal on estan les carpes de penyes i això, vale? I este diumenge també estarà allí.
2: Diumenge al recinte firal.
5: Al recinte firal. Uh-huh. Però la nostra aposta és que a partir del dimecres que ve introduir-lo un poc més dins del poble i estem buscant una localització que segurament estarà al voltant de la estació d'autobusos, vale? Que és més cèntrica, que la gent pot vindre pues, més, i si algú necessita anar en cotxe també per aportar trastos, també allí n'hi ha més zona per a càrrega i descàrrega, vale? Per a poder descarregar i tirar els trastos, perquè hem de pensar que aquestes coses també les hem de ficar en un lloc on capien, perquè claro. Com tu, bueno, ja vam explicar, és el format que té este Ecoparc Mòbil és com un contenedor d'estos de barco oberts, que són amuntograns, que s'han de portar en un camió i per tant que ha de cabre tot això, no podem ficar-lo on vulguem. Això serà en un futur, quan tinguem un Ecoparc Mòbil que s'està muntant des de part de l'Ajuntament, que és molt més movible, molt més fàcil de portar als barris, i així sí que el rodarem per tots els barris, però en estos moments l'ecopar del consorci pues el ficarem segurament entre el recinte firal o l'estació d'autobusos.
2: Vull que continuem parlant d'això, del tema dels trastos, però no exactament ara de lo del ecopar mòbil, que t'agraem la informació que aporta, i tant de bo la gent hagi pres nota i el diumenge vaja allí i fas a ús, i el dimecres també
5: i ho gaste
2: de la propera setmana, perquè claro, a veure, les coses poden dir d'una manera o d'una altra, però al millor dient-la de les dues arribaríem a la mateixa conclusió. Jo no sé si dir que el poble està brut o que el poble no està net. A lo millor podria haver un terme mig, o a lo millor estem parlant de lo mateix, però jo m'imagino Fernanda com els altres, com a regidors, o bé perquè estigueu així, i si no, perquè algú vos ho fa saber o vos arriba, n'hi ha algunes zones del poble, alguns punts en concret, que la gent, i començant per ahí, la gent incívica, la gent no respetuosa, la gent atrevida, perquè també per a deixar trastos i que no te pillen i que no sapiguen qui eres, també jugat-te-la, i això té el seu mèrit, i aquesta valentia tampoc la té qualsevol, però bueno, en fi, el cas és que n'hi ha alguns punts concrets del poble que estan molt bruix, però no bruix de que per allí no se passa a netejar. No estem parlant ara d'això. O que la neteja pot ser millor, o que en lloc d'una manguera puguen ser dos. Tampoc estem parlant d'això. Estem parlant de que gent cerda, de que gent bruta, deixa coses on no les té que deixar, i en ple estiu, i en la calor que fa, i n'hi ha algunes fotografies que són tremendes. I a vosaltres, suposa, Fernando, que això vos arriba.
5: Home, clar que mos arriba i no fa falta que mos arribe. Jo també visc en este poble,
2: no, i perquè com potser hi ha gent que òbviament ara pues, en estiu, pues, igual esteu en Xilxe, no, o en Moncofa, però que estigueu allí, quan la gent mos veu pel poble vos ho dirà segur.
5: Sí, però i perquè ho veu, o sea, vull dir, és de veres que és un problema. El problema en els trastos en este poble sempre ha sigut un problema greu. Recordem quan es traiem només el primer diumenge el primer dilluns de mes, que això s'ha convertit en tota una setmana de trastos continuos i que no donàvem abasto. Ara que ho hem canviat a més,
2: tu i jo ja tenim, mare meva, que xongo me resulta dir això, però que n'he que dir-ho, tu i jo, que ja tenim una certa edat, recordaràs quan encara la bossa de basura la deixàvem en la cera davant de casa,
5: a la porta de casa.
2: Ojo, però mira, tot evoluciona. Disculpa la interrupció.
5: Tot evoluciona. Però vull dir-te, Quan van passar sobre a replegar els trastos sobre demanda, és a dir, tu crides a l'empresa i de forma gratuïta passen per ta casa i ho arrepleguen, pues les coses s'han millorat. És una realitat, sobretot perquè la gent s'ha adonat que és un servei que, com he dit, és gratuït, és un servei que és molt eficaç i que no dona ningun tipus de problema. Nosaltres arrepleguem uns 20 pedidos al dia, és a dir, n'hi ha tots els dies menys, òbviament, diumenge i dilluns, i apliquem diumenge pues perquè és el dia de descans dels treballadors de la neteja, i dilluns perquè l'ecoparc està tancat i no podem arreplegar trastos dilluns perquè no es podem buidar,
2: claro.
5: Vale? I aquests dies no se'ns repleguen, però des de dimarts fins a dissabte tots els dies n'hi ha com a mínim 20 pedidos, o sea, 20 puestos que prèviament la gent ha cridat i que se van i se retiren els trastos. Aixòs pedidos, els deberes que pot ser una persona, pot dur una cadira, ser algo tan xocote com una cadira, però també els deberes que algú pot canviar-se tot el comedor, una taula, sis cadires i dos sofàs.
2: Sí.
5: Val? I entonces, la faena, tots els dies se fa aixa faena, se repleguen els 20 pedidos. I això sí que és una ordre, i ja ho dic sense ningun tipus de problema, és una ordre que jo responc per ella, en la que lo primer que se té que fer és replegar els puestos que s'havia conveniat, és a dir, si tu, alguna persona fa les coses bé i crida per telèfon i demana que passe la brigada de replegada de trastos i passa per sa casa, i se no té per què tindre els trastos a la porta de sa casa, que se passin i se repleguen lo més ràpid i lo millor possible, perquè ells ho fan bé i la gent que ho fa bé té que tindre un premi. El problema ho tenim en tots aquells que desgraciadament no ho fan bé, que no criden, que trauen els trastos perquè sí. O sigui, n'hi ha moltes maneres de traure els trastos. N'hi ha gent que a lo millor trau pues una, jo este matí he vist un caix, com una xocoteta mesita, un caixó i quatre pates molt menut, a més mig trencat, que ho ha tirat en terra, al costat d'un contenedor tirat en terra. El puesto no és dins del contenedor, jo no dic que no, jo no dic que se siga el puesto, però escolta, on haig ficat no t'haguera costat restirar-lo dins del contenedor, perquè estava trencat, no era un voluminós, ja eren, eren fustes trencades, però la gent ho tira fora a esperar a que passi algú i que se ho emporte. Si tot el món fem això, tenint en compte que la empresa està fent la faena que li toca, que és replegar allò que se fa baix comanda, l'única solució que tenim és que aixòs punxin incontrolats, pues, desgraciadament cada volta tardem un poc més en arreplegar-los. Solució, ficar més gent. Contraprestació, si tenim que ficar més gent, el servei costa més diners i no podem i no volem tampoc més gravar més el servei de replegada de FEM, perquè ja està gravat. O sigui, és que quan volem fer més coses, òbviament l'empresa ens va demanar més o sigui, més treballadors o més d'això va costar més diners també per a tota la ciutadania. Per tant, la millor manera és utilitzar el servei que toca, que és cridar, que de forma gratuïta passen, que se ho arrepleguen, i com a molt pots tindre els trastos dos dies més esperant en ta casa, perquè les estem donant dates com a màxim a 48 hores. Vull dir, és un servei que funciona bé, però el que no pot ser és que la gent faci el que vulgui, que ells que hi que tiri els trastos de manera descontrolada. Estem tenint els deberes i també els deberes que els mesos de juliol, els principis de juliol, sol ser una època que sempre té aquest problema, ¿vale? Perquè l'any passat ja el van tindre.
2: Però la gent se fa de més trastos en juliol.
5: Jo crec que sempre n'hi ha unes èpoques que són de canvi estacional, bé, perquè passem de més fred a molta calor, o sigui, que això comporta més canvis en la gent.
2: Pensava que dius que alguna gent se destorba, que també.
5: Bueno, però
2: no me digues això.
5: No és això, no, però sí que se nota quan se'n fan aquests canvis, pues, n'hi ha gent que pues, aprofita per canviar mobles i coses així, i desgraciadament ho tiren. Simplement avisa't, o perquè la gent també ho sàpiga, esta setmana passada, perquè les càmeres, jo ho he vist també per xarxes socials, la gent pregunta, no se fan denúncies? Sí, se fan denúncies. Esta setmana passada en les càmeres hem fet tres denúncies, la setmana passada. Uh-huh. Tres denúncies perquè hem topetat a gent pues, que que va en un cotxe i que fa, i que trau els trastos i fa un vertit il·legal. Són tres denúncies que eixiran de la setmana passada. Dades d'esta setmana no en tinc encara. Tenim una proposta ja que s'han demanat dos càmeres més, perquè les càmeres que tenim van funcionant. I desgraciadament el que volem no és denunciar, però és que arriba un moment en què algo s'ha de fer.
2: O sea, que damunt, agarres el cotxe i te'n vas a tirar-lo al contenedor d'un altre cantó perquè damunt parega que siga el veí d'aquella zona que ho fa.
5: I no tindreu tu a la porta de casa.
2: És tremendo, brutal. Me quedes sense paraules. No sé si vols afegir alguna cosa més al respecte d'això, Fernando.
5: No, simplement demanar a la gent una certa comprensió. Avui hem doblat els camions, avui hem eixit a replegar trastos en dos camions, sabem que és una problemàtica que existeix, estem treballant en això, l'empresa està ficant tots els mitjos que té el seu abast per arribar, i demanar a la gent que seguisca complint la norma, que seguisca fent el que ho fan bé, que seguisquen tenint en compte que ells són prioritaris, perquè la gent que fa les coses ben fetes té que tindre prioritat.
2: M'he donat a preguntar-te per Rincón Rambla.
5: Rincón Rambla començarem esta setmana que ve a fer pintar, però com ja te vaig dir, en agost anem a parar, per tant no anem a fer cates profundes, no se van a fer obres grans, però en breu, com a mínim deixar-ho tot previst, tindre totes les cates i tindre tot això que se pinta en terra per a tindre previst, perquè en setembre començar el Rincón Rambla, això serà així.
2: I canviant d'ara, ara hem passat a comerç, perquè he vist també, així a l'inici del carrer Calvari, que ja estaven ensenyant aquests dies, per dir preparació, muntatge del corro, o sea, això es porta a parlar ja de les penyes en festes.
5: Sí, no, el corro està muntat, ja, si ho tinc entès.
2: Això era, sí, això, esta mateixa setmana ja se ficaven en marxa tot això. Jo preguntar-te per la part comercial i tal, en la col·laboració de l'Ajuntament en les penyes, quan se munten allí els escenaris o les zones gastronòmiques, etc. Si n'hi ha alguna cosa en el poquet temps que ens queda ara, Fernando, que cregues que la gent deu de saber.
5: No, això està en marxa, això se fa una col·laboració directa entre l'Associació de Penyes i l'Ajuntament, la zona gastronòmica que ja estarà en marxa. Avui mateix hem estat parlant de la infraestructura de casetes i de jaimes i tot això que necessiten, pues, per a guisar i per a que siga la barra. També sabem ben cert que ja n'hi ha grups contratats per a tocar i per a fer aquest espai, que la veritat és que des de que s'ha promocionat i s'ha ficat en marxa, crec que és un punt importantíssim també de les penyes de la vall, de les festes en el nostre poble, perquè atrau a moltíssima gent, a molts penyistes, hi ha moltíssims no penyistes, i la veritat és que crec que és un encert, i seguirem treballant per potenciar els encerts.
2: Pues un poc el repàs esta setmana a aquestes qüestions. Bueno, el dia d'avui també m'he escoltat abans a la teua companyera, la regidora d'Hisenda, Zaida Moreno, però que parlava de qüestions econòmiques, vull donar a conèixer un poc i comparava, no?, la situació del 2015 a l'actual en el 2026, però tot estrictament de qüestions econòmiques, de números.
5: Però eren importants, que baixar 12 milions d'euros o això, o 20 milions d'euros.
2: Això i també lo del pagament a proveïdors, que estava...
5: Ha sigut un esforç molt gran per part de tot l'equip de govern, i jo estic des del 2015 i sé el que ens ha comportat. Sé lo dur que a vegades ha sigut, però, o lo difícil, però bueno.
2: Efectivament, tu estàs, qui no està des del 2015 és precisament ella, Zaida Moreno, però tu sí, efectivament, aquesta situació, no?, que us troba quan entra i després quan passen tots aquests anys i veure el camí fet, no?, que sembla que tot això, que el temps passa molt a pressa, però n'hi ha certes decisions que són difícils no de prendre, sinó després de dur a terme.
5: Clar, hi ha coses que costen a un to, i ens agradaria fer moltíssimes coses més, sí, però també tenim que ser realistes i ser conseqüents en que tenim que pagar un deute que n'hi havia, un deute molt important, i que n'hi ha que fer lo màxim en lo mínim, perquè també s'ha de pagar allò que se devia.
2: Gràcies per haver-nos acompanyat, i una bona notícia, va, que crec que sí, avui mateixa de la ona de calor, que aquest que és en Xilxes també ho agrairà.
5: Ah, sí, ho agrairem.
2: Gràcies per la visita, Fernando, que vagi bé, bon dia.
5: Adéu.

0: De ya tu cita previa en el 964-690136 y revisa tu audición.
1: En Caixa Labai Moncofar ampliamos horario para estar más cerca de ti. De lunes a viernes, de 8 y cuarto a 2, todo el año. Más horario, más servicio, más...
2: Y en Caixa Labai Chilches también ampliamos horario. Ahora abrimos todo el año, de lunes a viernes, de 12 a 2. Y recuerda que en verano te atendemos desde las 8 y cuarto. Ahora sí, más horario, más servicio, más Caixa Labai.
0: Hoy por hoy, d'estiu, amb Vicent Arnau.
3: Seguim avançant en el mes de juliol, que clar, què té que fer només que calor, no? Si estem en estiu, en plena segona onada de calor. Jo sempre dic que la gent diu, si no ho fa ara, quan té que fer? Val, però en aquesta intensitat, ho recorden, ha hagut canvi, no ha hagut canvi. Ernest Fenollosa, molt bon dia.
4: Hola, molt bon dia.
3: El calor en concret, tu particularment, com el portes?
4: Anem a veure. jo recorde com a més fort sempre el 2003, en què sempre dic el mateix, en què nosaltres, per a dormir en el xalet de la playa, vaig llevar els ventanals que n'hi havien de cristal, i resulta que no podíem dormir perquè és que no corria un pelé d'aire, i quan eixies i fes algun moviment, jo que sóc sudador, pues entonces a suar, i a més fent ball allí i anant a ballar, pues molt més encara.
3: I estiu el recorde com si fora ara el del 2003, i te diré per què. Perquè, bueno, tu saps, i la gent que puga estar escoltant no sap, que de normal en les piscines aquestes comunitàries de les urbanitzacions d'estiu i tal, per la nit no està autoritzat que pugui entrar ningú i tal. Precisament aquest estiu del 2003 que fa referència al mes Fenollosa, en algun lloc, no era per esta zona, però vamos, és igual, en algun lloc se va autoritzar durant 3 o 4 nits que la gent baixara, que entrara dins l'aigua, almenys a calmar-se, perquè la gent no podia dormir i no sabia on ficar-se. Per tant, no se me'n va la imatge de que efectivament el 2003 va ser així, no? Res, tens bona memòria.
4: Sí, bueno, jo me'n recordo d'aquest calor.
3: Ernest Fenollosa, que està en un nou projecte, podríem dir, mentre que estàs donant-li forma o escrivint un nou treball, un nou llibre que parlarà de contradiccions.
4: Sí, exactament. No són perfectes res en este món, des del punt de vista de les persones, sobretot, perquè al fi i al cap tota la referència que jo faré o estic fent en el llibre, pues són referit a persones. Són persones individuals, com de mi mateix, que també posa certes contradiccions, però de tot arreu, siga una societat més oberta, una societat més corporativa, una societat més polititzada, o representants de partits polítics, però en definitiva les contradiccions estan ahí. Estan ahí. I el que trata en el llibre és de reflexar totes les contradiccions que jo pense que poden ser. Me'n deixaré moltes, altres segurament seran motiu de polèmica, però bueno, és el meu punt de vista.
3: Me dius que n'hi ha llibres que en concret que facin referència o que parlen de contradiccions, n'hi ha moltíssims.
4: Moltíssims, sí.
3: Per tant,
4: moltíssim.
3: La teva tasca, sí, és fer-lo diferent o aportar-ne de noves o nou punts de vista. Te podem anar que parlem d'alguna d'elles?
4: Sí, perfectament. Jo, però, començar a parlar de mi, perquè si tinc que parlar de contradiccions, la primera, la meua, pot ser el fet d'intentar obtindre el pensament, i bueno, hi ha alguna veu que en ma casa està constantment dient algo de la meua panxa, i i que jo pues mire molts vídeos en les redes socials de com llevar panxa, però després resulta que no ho aplique. Pues si no ho aplique serà difícil que me lleve la panxa, o que volen que me lleve la panxa i jo també, però així no és difícil. I a lo millor un altre que per mi no és contradicció, però, o sí que és contradicció, cada un que ho mire conforme vulga. Jo recordo que en l'any 2000 pues, vam demanar un préstec perquè se fera la seu social del PSOE, que avui en dia està remodelat, i evidentment per traure la possibilitat de comprar ixa seu pues, se va tindre que demanar un préstec. Jo vaig ser el primer avalista en el sentit de que vaig manejar la possibilitat de que això fora, i junt amb mi pues, van haver una trentena de persones, i ixe préstec s'ha acabat de pagar en el 2020 i jo he estat d'avalista hasta el 2020, a pesar de que en el 2003 vaig deixar el PSOE.
3: O sea, que has estat ja 7 anys de avalista de algo del que ja, bueno, pues d'alguna manera tu no te senties
4: no,
3: part d'això.
4: No, ja, però, en fi.
3: Estem parlant de la nova seu, òbviament,
4: sí, sí,
3: que s'ha fet,
4: sí, sí,
3: com la gent sap, al carrer Joaquim París, i de la vella, que bueno, encara està ahí, de Sanchis Tarazona.
4: Sí, sí. Bueno, Sanchis Tarazona allí estàvem perquè per la, diguem, bona relació que sempre ha hagut entre la UGT i el PSOE, la casa del poble pues era la seu on mos deixaven la UGT estar el partit, i en temps de antes de la república pues era tot un. Això, pues, per una mala gestió que se va fer des de la UGT per una promoció de vivendes, pues, això va tindre que el Ministeri d'Hisenda posar uns diners, i la UGT va tindre que avalar en una sèrie de béns patrimonials que tenia, i una seu com la de la Vall pues, avui en dia és de patrimoni de l'Estat, perquè la UGT no va poder fer front.
3: Més coses, en tema social, per exemple, parlaríem de les mascotes, me comentaves algo també, no? Que fa la Nabila i alguna...
4: No, és evident que la perfecció no existeix, ho torno a dir i ho diré contínuament, però no pareix que pinte bé, i sigui una contradicció, persones que volen tindre una mascota, les mascotes quan ixen a passejar pues fan les seues necessitats, les fan al carrer, i pues hi ha persones que no fan el que haurien de fer, que és arreplegar ixes excrements de les mascotes i tirar-les al contenedor. Entonces, això és una contradicció, o se podria dir també d'una altra manera, però bueno, jo ho dic com una contradicció. De la mateixa manera que crec que és una contradicció que quan se fa la neteja per part del servei públic o el servei contratat de la neteja municipal, pues que s'agrana el carrer, s'agranen, però els restes que deixen els animalets pues no s'arrepleguen, i tampoc s'arrepleguen ni se limpien els restes que deixen les palomes, els coloms, i jo crec que això és una mala imatge per a este poble, i això pues és una contradicció que se vulgui tindre una vall neta i després que això no se limpia.
3: El tema dels bous al carrer, me comentaves que també podem entrar en l'apartat este de contradicció. Per cert, jo aprofite ni en la teua època de alcalde, no? Que estaves més exposat a tindre que fer declaracions en un poble tan bouero com la Vall. Ni després, no mai, és veritat, recorde que t'hagis pronunciat en un sentit o en un altre, quan per exemple sé que, bueno, i molt estimat per mi, com saps, el teu cos i germà, Paco Tenguis, me va un més bueno que ixe, no sé si n'hi haurà algú també en la baix. Sin embargo, de tu, jo no sabria dir, no tinc clar. Ahí entraríem també en terreno de contradiccions, o què?
4: Bueno, podríem dir que són contradiccions, perquè, però el fet de no pronunciar millor per aquesta cosa és perquè ha respectat sempre l'afició que cada un ha pogut tindre, encara que jo pues, no ha sigut mai, perquè no m'han agradat els bous al carrer o els bous en plaça, preferix que el bou en les deesses, vores lliures i tot això, però sí, sí. Bueno, ha respectat sempre el fet de que cada un pues, tinguera el seu hobby o la seva passió, i és evident que el meu cosí Germà Pacotent és una persona molt significant en el món del bou.
3: Me dius que antes, per exemple, o sea, que per un costat que antes lo del rodador que va en cert apressi, bueno, de cara al bou, però no el que va des del primer moment a trencar-lo, no? A partir-lo.
4: No, possiblement ell vagi a lluir-se pensant en lluir-se ell com a persona, però clar, si el que fa és que en vez de pensar en que el bou té que tindre un recorregut i té que donar un joc, pues si ell pensa en algun rodador, no dic tots, algun rodador, sí, sí. El que fa és que pensant només en ell, en el seu ego, fa malbé el bou en la primera roda que li fa, pues evidentment no està pensant en la festa. Això és una contradicció, igual que en el tema del bou embolat, quan ha hagut, com per desgràcia ha hagut fa poc, una baralla en rinya forta,
3: sí, així vaig en les de Sant Antoni Bassos.
4: Exactament, entre persones, pues, hi ha altres llocs on quan fan el cartell anunciador dels bous, pues, quan és un bou embolat també posen el nom de la persona que té que ser el que agarre el rabo del bou. Per què? Pues perquè així s'eviten altres conflictes com ixe caut.
3: Ernest, me dius que la digitalització no ha llevat en absolut la burocràcia, la paperassa.
4: Jo entenc que no. Jo veig a molta gent que anem a l'Ajuntament, dic com a cosa més propa, però això passa en l'Ajuntament, passa en Hisenda, passa en la Seguretat Social, passa en qualsevol administració, i moltes voltes és una contradicció el fet de que bueno, pues havent una digitalització en què si s'estigueren més ensamblats el que és, per exemple, Hisenda, Seguretat Social, Sanitat com a tal, Policia, pues jo crec que ahí si això fora un ensamblatge digital, pues s'evitaria molt de paperassa, i en canvi la paperassa existeix perquè pareix que tinga que donar forma a una sèrie de funcions administratives que possiblement, i si pensa en la IA, pues podrien desaparèixer, però clar, com el funcionari és sagrat i és forma part d'aquesta casta del segle XXI, que algun autor dic, jo només faig referència, però que en bona part pues, hi ha que pensar així, i també diria que tota la culpa no la tenen ells, ni molt menys. Possiblement si el PSOE i el PP, i el PP i el PSOE foren d'una altra manera i pensaren més en la societat, pues, pensarien que no és possible blindar de la mateixa que blinden a unes persones que comparativament en altres sectors laborals pues, hi ha una diferència abismal en tots els sentits, i sobretot en el de la seguretat en el futur.
3: Me dius, Ernest, que te xirria també el tema de la cita prèvia un poc, tota la parafernale que pot haver al voltant de tot això, no?
4: Sí, perquè jo crec que és una contradicció que una cosa que es va posar per el tema de la pandèmia o plandèmia, conforme jo pense, subsistisca avui en dia encara, perquè estiguin els panells estos de cristal que separen el funcionariat dels que anem allí a rebre un servei de l'administració, o que se tinga que demanar una cita prèvia. A mi em va passar un cas de que vaig entrar a l'Ajuntament de la Vall, vaig veure que en el registre estaven les quatre persones en aquest moment, no sé si hi havia una persona que estaven atenent, però els altres tres no estaven, i me diuen que tinga que demanar cita prèvia per a fer una instància. I jo dic, com és possible que tinga que demanar una cita prèvia per fer una instància quan resulta que n'hi ha tres funcionaris en el registre que estan parats? Al final me la van fer en aquest moment, no vaig tindre que demanar cita prèvia. Per això normalment la gent no ho fa. Jo tinc el meu caràcter i n'hi ha coses que me rebenten, i sé que tinc certes crítiques per això, però jo no puc comprendre que tinga que demanar una cita prèvia quan hi hagi funcionaris que no tenen en aquest moment ninguna ocupació.
3: Me parlaves també en el tema de contradiccions, que tampoc acabes de veure clara la pàgina de transparència de l'Ajuntament de la Vall.
4: Bueno, la pàgina de transparència de l'Ajuntament de la Vall és un galimaties que tens que pegar-li moltes voltes per tratar d'anar a veure allò que t'interessa d'algun punt de la transparència. Però resulta que inclús quan aplegues allí te topetes en una altra sorpresa de la qual ja parlarem.
3: Bueno, pues no saps exactament què la podràs
4: dir. No, però parlarem en el sentit de que, anem a veure, se suposa que la transparència és que tu vulguis saber quin és el sou que ha tingut un polític, i que tu no pugues saber-ho perquè està fet d'una manera tan generalitzada, producte de algo que ha fet el secretari que ho ha donat després per bo, i que resulta que tu no pots saber exactament quina retribució ha tingut un polític determinat. Això és una falta de transparència. Però també me xirria una altra cosa, que crec que ja rosa l'engany. Jo recordo que quan vam, diguem, tindre una certa lluita social per el tema del trasllat de les persones que estaven en el hogar Sagrada Família, sí, i que tenien que passar a nova edat, se van donar una sèrie d'arguments per part de certes persones de l'equip de govern, i puc citar a l'alcaldessa o puc citar a Jorge Marqués,
3: el regidor de Serveis Socials,
4: sí, dient que això podia suposar que persones se tenia que tancar la Sagrada Família i que aquestes persones podien anar a Vinaròs, a Borriana, a Alacant. Bueno, ara està el cas de que s'ha fet el trasllat de la Sagrada Família a nova edat, i sé d'un cas que és el de Francisco Sánchez Lozano, persona que ja fa anys que va estar en la Sagrada Família, ha passat a la nova edat, i ara li han comunicat que va passar 4 mesos en la residència de Borriana. Però i qui sap si els 4 mesos després seran 4 més? I...
3: No. Una contradicció.
4: Contradicció. O un engany, vamos.
3: Fins i tot, me comentaves, Ernest, el tema de la dana, que ara en octubre, però en broma farà 2 mesos, ja.
4: 2 anys.
3: Ah, és 2 mesos, 2 anys, perdó. Efectivament, sí. Octubre del 24 i octubre del 26.
4: Vale. Pues, bueno, una contradicció és que, i ahí posa per igual a la Generalitat com al govern central, un cas concret de la meva germana i el seu home, que viuen en un xalet en una zona d'Ixes que no està ni urbanitzada, en Godelleta, però que no és un xalet aïllat, sinó que són, pues, millor allí n'hi ha 12 o 14 xalets. Bueno, pues, des del dia de la dana fins avui estan esperant que allí aplegui el 112 o la Guàrdia Civil o la policia local, o que des de l'Ajuntament de Godelleta es diguin que com ha anat això. Bueno, contradiccions que n'hi ha en aquesta societat.
3: I preguntar-te també, ja, bueno, ja hem vist alguns dels exemples, però per exemple, no sé si de Trump i el Papa, que són internacionalment coneguts, vale, si estos també tindrien la seva contradicció.
4: No, home, jo vaig a dir dos coses en les quals no tenen contradicció.
3: Ah, vale.
4: Pues són en l'abort i en l'eutanàsia. Tant Trump com
3: el Papa,
4: bé, León XIV, en això no tenen contradicció. Tenen una contradicció, per exemple, en el tema de dels emigrants, sí, o de la migració. Jo diria que n'hi ha part de raó en els dos, i sé que també això me portarà crítiques, però jo pense així.
3: Pues vaig a tancar, si em permets, en un altre, que no sé si estarà en el llibre o no, però a lo millor també pot ser una contradicció, no?, que la gent de Xilxes, Almenara i La Llosa tinguin que anar en qüestions sanitàries a l'Hospital de Sagunt i no a la Plana. I jo preguntar-te a tu, que vas ser alcalde de la Vall del 90 al 95, quan d'alguna manera s'estava cuinant tot el tema de el Pont d'Arc a la Plana, que ara ho donem per assumir, que està allà en Vila-real, i alguna gent va pensar, hòstia, Vila-real està al costat de la capital, en la capital hi havia dos o tres centres, no haver pogut estar això en la Vall i evitar-nos totes aquestes coses, Ernest?
4: Per mi és una contradicció. Jo vaig en el seu moment tratar de lluitar perquè s'apropara més així, i no dic que fora en el terme de la Vall, que fora en Nules. Bueno, Nules també té altres serveis administratius que tampoc...
3: Això me recorda com si fora ara que sempre dies un punt que estiga equidistant de que se faci un estudi. Fixa't, no, que ho recorda com si fora ara algo per
4: sí, sí, però això, pues, i en canvi, ahí està el que estaves tu comentant d'Almenar a La Llosa i Xilxes, que tenen que anar a la Minifé perquè ho han distribuït així, i en canvi, pues, jo vaig tratar de lluitar per el tema, i va eixir una vegada més el corporativisme de els funcionaris, i me van dir que és que els funcionaris no podien anar més allà de cert número de quilòmetres. Bueno,
3: contradicció. Quan estigui acabat, vindràs a comentar-nos alguna cosa, no?
4: Per suposat que sí.
3: Pues fins la propera vegada i xerrarem d'altres qüestions. Vinga, entrarem a recordar coses que han format part de l'actualitat del municipi. Mentrestant, bon estiu, Ernest, i passa el calor com pugues, i tant de bo no tingues que llevar els ventalls aquest estiu.
4: Espere que no.
3: Gràcies i bon dia.
4: Bon dia.
0: Hoy por hoy, d'estiu, amb Vicent Arnau.
3: Continuem en estos dies calorosos d'inici de juliol, ja no d'inici, perquè estem buscant quasi l'equador del mes, i la cosa continua igual, no?, per la mateixa tònica, però de cara vull pensar que este calor no afectarà al turisme, sinó més bé, pues, quasi que tot el contrari, o almenys anys enrere, de cadesa enrere. Guillermo Latorre, què tal, com estàs? Bon dia.
5: Hola, molt bon dia, Vicent.
3: És el que venien a buscar bon temps, venien a buscar sol, bon horatge, però jo crec que tant no, veritat.
5: Et recordes de l'eslògan de volem sol i playa?
3: Mare meva.
5: No volien sol, tomar sol.
3: No sé jo si a este nivell vindrien, però bueno. Ara repassarem un poc este tipus de qüestions i coses referides a Nules, referides a Mascaré, també, que una de les darreres voltes que va estar per ací, comentaves que almenys Nules ficàveu la directa en el tema de festes, que ja eren ja s'ha una darrere d'una altra, però també em parlaves de Mascarell, i de fet, així tinc jo ja almenys el Esborrany. No sé si és definitiu o no, però del 2 d'agost al 3 de setembre les festes d'agost de Mascarell també, Guillermo, si vols com arrenquem per ahí.
5: Sí, ja l'última vegada crec recordar que jo vàrem mencionar això, pues, a mi com ja crec que me coneixes un poc, a mi les coses m'agrada treballar-les en molt de temps i poder lligar-les en molt de temps però no tindré cap susto i les festes de Mascarell recorda a més el dia exacte que varen començar a treballar, va ser en la segona setmana de febrer, juntament en l'alcalde de Mascarell, en el Consell Social, pues bé, pues per intentar fer una programació molt completa i per a, sobretot el més important per a tots els públics, per a tots els veïns de Mascarell. Hi ha sigut molt fàcil treballar enguany les festes per molts motius. El primer, perquè el que volíem fer era millorar les festes de l'any 2025, vàrem estar el Consell Social de Mascarell està representat diferents veïns del municipi de Mascarell i es vàrem preguntar què vos va agradar i voleu mantindre, què no vos va agradar i ho llevem, i gràcies a aquesta aportació pues, hem pogut començar a afilar unes festes més més particulars i més interessants per als veïns. I la programació és la que tens, és una programació, encara no és pública, però que la podem desgranar sense cap problema perquè no sofrirà cap alteració. Són unes festes molt completes. Enguany hem apostat molt, per suposat, actes taurins n'en tindrem moltíssims. Un dia, que és el dia gran de l'Ajuntament, com sempre, és el dia 27 d'agost, el dijous. N'hi haurà un altre dia que són patrocinats els actes taurins per la penya Amics de Mascarell. I però a banda també fem la transhumància, que vam començar a fer-la l'any passat en Mascarell, que va agradar moltíssim i va haver moltíssima gent, molts menuts anant els pares, i creiem que teníem que continuar en aquesta ja tradició de fer transhumància en Mascarell. Però sobretot en guany, que jo els vaig comentar tant al Consell com a l'alcalde de Mascarell, és que el que m'interessava és que estiguem fora al carrer tots els veïns, no? que farem coses com per a que tot el poble estiga volcat al carrer. I la forma que hem vist que poguérem fer-ho i que més llamé l'atenció és fer concursos. Han hagut anys, mentre ha sigut jo el regidor de Mascarell, han hagut anys que han fet diferents concursos. Recordo un concurs de tortilla de creguilla que va agradar moltíssim i va haver molta participació. Pues, bueno, enguany tornem a fer el concurs de tortilla en creguilla, però a més farem un concurs de paelles, farem un concurs de jocs populars i coses que puguem estar tots al carrer i que estiguem, des dels més grans als més menuts, estiguem jugant pel carrer. N'hi hauran enguany, respecte a l'any passat, que sempre n'hi havia un dia per a xiquets, enguany n'hi han estat tres dies per a xiquets, és monotema xiquets. N'hi haurà una festa d'aquaplàs, hinxables d'aigua i de més. N'hi haurà una festa de bromera per als xiquets, que se puguen que puguen gaudir un poc de la festa de l'espuma allí en la pista polideportiva, i n'hi ha un altre dia que són activitats per a menuts. Tot el matí fent activitats, si el calor ens ho permetís, buscarem ombres, però coses per als menuts. I sobretot, i una cosa, és un detall molt especial, però que tenia que ser enguany, cap a final de la setmana de festes, volem honrar la memòria del que va ser el pàrroco durant tants anys, des dels anys 70 en Mascarell, que va ser Montser Manuel Blasco, que ens va deixar l'any passat, i volíem tindre un homenatge per a una persona que ha fet tant per al municipi. Pues que millor forma que, no sé si recordareu, però fa tres plenaris es va acordar, i per unanimitat de tots els grups polítics de Nules, es va acordar que la placeta que dona accés a la porta principal de Mascarell, de la iglesia de Mascarell, pues que aquesta placeta tinguera el nom de placeta Mossèn Manuel Blasco. Pues incorporades dins d'aquestes festes farem la col·locació de la placa i del nomenament de Manuel Blasco. Convidarem a la seva família i honrarem la persona, una de les persones més importants que ha tingut en aquest últim segle el poble de Mascarell.
3: Sí, sense cap tipus de dubte, Guillermo, dels actes entranyables i emotius, que segur que la família ho agrairà també. Pues, es fa Mascarell, és cert, que ja fa temps vas avançar o comentar alguna coseta. Ara sí que ja tenim, ja l'hem ficat junt del tot, no? El que seran les festes d'agost. Sí. Parlava de turisme a l'inici d'esta xerreta, Guillermo. La web de turisme de Nules, per això vull preguntar-te ara.
5: És una cosa, m'haveu sentit moltes vegades parlar d'això, però perquè que la gent no pense, i la web de turisme quan estarà? Bueno, és que està costant molt perquè és molt ambiciosa. Lo primer que hi ha que dir, i ha intentat fer un treball de recerca per els diferents municipis, no és molt habitual que un municipi de 15.000 habitants tinga una web independent de turisme. Se pot veure com en pobles del voltant de la Plana Baixa, si no te'n vas a grans capitals, grans ciutats o grans ciutats en atractiu turístic, estem parlant de Morella, Peñíscola, Benicàssim, que són ajuntaments o poblacions molt turístiques, sí que tenen una web independent. No les creu que es mereix una web independent de turisme? Independent, me referís que independent a la web corporativa de l'Ajuntament, on se poden fer tots els tràmits burocràtics per part del veïnat, perquè tenim una gran oferta turística, a més ara gràcies al Benicató, que després podem parlar d'ell, creiem que tenim molta informació i molt d'atractiu turístic com per a que la gent pugui accedir a aquesta pàgina web i pugui fer reserves tant de menjar i gastronomia com per a places hoteleres que vaig a veure i de més. Però a més hem donat un pas més i és algo inaudit en territori nacional, perquè han fet una gran recerca i és el tema habitual i recurrent que parlem, que és la digitalització del turisme. Són 15 rutes patrimonials que vindran incorporades en aquesta pàgina web i que qualsevol persona de qualsevol lloc en idioma de castellà, valencià, anglès i francès podrà vindre al municipi de forma autònoma en un dispositiu electrònic, podrà fer qualsevol d'aquestes 15 o les 15 rutes patrimonials i conèixer la nostra rica història, conèixer els nostres edificis més singulars i conèixer la idiosincràsia pròpia del municipi de Nules. Bé, i sa tasca i sa labor de fer 15 rutes patrimonials és molt àrdua i portem 3 anys treballant conjuntament també amb el cronista de la vila, en Joan. Pues n'hi ha que dissenyar la ruta, n'hi ha que dissenyar les parades de cada ruta, n'hi ha que fer el contingut audiovisual de cada parada. Estem parlant d'una mitja de 8 parades per cada ruta. N'hi ha que crear un total de vora 100 pistes d'àudio, d'afegir informació, d'afegir fotografies, és a dir, és molt complex. Estem fent un treball que no només la gent pensa és una web, no té més complicació, fiques fotografies, fiques el que teniu, no, és que a banda incorpora este material digital que no és molt habitual en estos municipis. Per tant, estem treballant en això, en aquesta web, en una renovació del logo corporatiu de la marca Turisme Nules, i segur que veurà la llum en novembre-desembre d'enguany, segur perquè anem a portar-ho a Fitur. Entonces la persona que està dissenyant la web està baix amenaça de que si en Fitur no ho tenim, pot passar algo, així que ho tindrem a final d'any.
3: Perfecte. I al marge d'això, d'aquestes rutes, que és cert, que vas comentar que estarà aquesta possibilitat, no?, que tu en les smartphones, per exemple, vas dir, no te farà falta res més. Vull fer esta, com si vols fer-les totes. Això i auriculars, i a
5: sí,
3: fer-les,
5: perquè,
3: no?
5: Quan accediràs en el teu, pensem que anem en el telèfon mòbil, quan tu accediràs a la web en el mòbil i diràs, bueno, anem a veure què fem, entraran en la pàgina web, veuran un llistat de 15 rutes patrimonials i, per exemple, anem a fer la ruta de la Guerra Civil per al municipi, veuran, tindran un mapa que se podran descarregar i en el mapa els marcaran els punts on tenen que accedir. Quan arriben a un punt li podran donar al play a la pista 1, per exemple, d'inici de la ruta, i tindran una pista d'àudio del voltant de mitja de 2 minuts en la que començarà a explicar-li la Guerra Civil en el pas per el municipi de Nules. A banda, cada pista incorporarà una galeria fotogràfica que serà personalitzada per a cada parada. Fica un exemple, si la primera parada de la Guerra Civil estem en la plaça Major, les persones que estiguen escoltant aquesta pista d'àudio o llegint-la, si la volen llegir en el mòbil, també podran veure fotografies de la Guerra Civil d'on estan, de la plaça Major. Per tant, aquest treball tan complex al final aunarà pues una visita molt completa en la que no farà falta que el tècnic de turisme t'acompanyi, la pots fer tu absolutament, perquè aquesta ruta l'han fet amb vosaltres, és a dir, és com si tingueres una...
3: Que ja està aprovada d'alguna manera.
5: Correcte.
3: No? Tu estic oferint algo que nosaltres ja hem
5: ho
3: fet.
5: Treballat, ho hem treballat durant més de 3 anys i és algo que s'han picat molt d'empeny, ja dic, en assessor històric com és Joan, jo també he treballat aquestes rutes durant aquests 3 anys i el Departament de Patrimoni i de Turisme, per tant és algo molt fiable i crec que és algo fonamental, no? Estem intentant afegir un valor més per al municipi per a poder tindre l'excusa de que la gent puga vindre a Nules no només en estiu, sinó que puga vindre al llarg de tot l'any a visitar-nos.
3: Perfecte, però al marge d'aquestes qüestions i de turisme que estem parlant en el dia d'avui amb Guillermo Latorre, més coses relacionades en Nules, perquè jo recordo la... bueno, i parlant de Nules, però jo recordo l'última volta que em parlaves del Benigató, que me dius ja hem vist la imatge, i a més la imatge aèria, i ahí això no és una excavació, això no és una troballa arqueològica, això és una ciutat, Guillermo.
5: Sí, és un complex espectacular, i la gent quan ho veig se al·lucinarà. Pareix mentira, moltes vegades nosaltres com a veïns de Nules i els que estimem este tipus de patrimoni sempre ens ha donat la llàstima de tindre com un diamant en brut que sabies que tenies en el municipi, que cap corporació municipal haguera sigut capaç de poder treballar-ho, que s'entén perquè hasta ho vam aconseguir nosaltres en la legislatura passada, la titularitat era de Diputació, i si la titularitat no és municipal no pots accedir a subvencions. Clar. Per això hem aconseguit 3 milions d'euros perquè la titularitat ja és municipal, però passar d'un jaciment arqueològic de 4.000 metres quadrats a que estiga en 9.000 metres quadrats com està ara, en un centre d'interpretació totalment pues, del segle XXI, no? Aire acondicionat, tecnologia d'avantguàrdia, recreacions virtuals, és a dir, tot el que vos pugueu imaginar de tecnologia, lo de la IA, tot ho hem incorporat. Passa de ser un jaciment que ha sigut terra ferma, que no ha sigut pràcticament res, quatre pedres o intentar consolidar lo poc que se tenia, a tindre un jaciment on té una lectura. Saps com va sorgir el jaciment del Benicató i com va sorgir ixa vila romana, saps durant el pas del temps quines han sigut les fases de modificació, inclús arribant a època àrab, i el centre d'interpretació que el que farà és aunar no només la recollida de visitants que vinguen a vore'ns, sinó que a més tindrem pues els objectes que hem encontrat, les peces arqueològiques, recreacions, llocs per a fer activitats per als menuts, tallers d'interior i d'exterior en la zona nova que han fet d'arbolat, en molta ombra per a que els xiquets puguen jugar i fer activitats fora com dins, que també hi ha una sala exprofesso per als més menuts. Han fet un catàleg que veurà molt pront la llum, jo ja el tinc físicament, un catàleg d'activitats per als més menuts, per a repartir a tots els centres educatius per a quan vinguem puguem fer algunes activitats. Hi ha un catàleg que és professor per a la gent més gran. És a dir, crec que ara mateix el jaciment del Benicató és un complex turístic perfecte i dels més importants que tenim en la Plana Baixa i en la província de Castelló.
3: En què tindrà web i tindrà souvenirs i no li faltarà cap detall.
5: I ahir estem treballant en això, és arredonir, inclús una altra cosa que si vols després parlem, n'hi ha que acabar d'arredonir el PAC, no?
3: Claro.
5: Si ara ja tens un lloc turístic molt emblemàtic que pot ser el Benicató per al terme municipal de Nules, ara falta externalitzar-ho, no? Que la gent diga, bueno, sí, això està així, no? La millor forma que ho hem encontrat és crear una web i després donar-li molta difusió a aquesta web. Què tindrà la web? Bueno, la web tindrà una marca pròpia de Benicató, anem a independitzar la marca del poble de Nules, volem que tinga personalitat pròpia, el jaciment, que ja la té,
3: sí.
5: I volem crear-li una web on tinguem tot el contingut, que la gent sàpiga tota la història del jaciment, tot el que s'ha encontrat, activitats per als més menuts, publicacions que s'han fet i separant que estiguen penjades i replegades. Ahí, és a dir, una web que aune, si vols saber alguna cosa del Benicató, ahí ho tingués tota aquesta informació. I lligat a això, ja si tinguérem la web i la imatge corporativa juntament en el jaciment treballat com ja tenim, que ojo, avise, anem a seguir treballant i anem a invertir més diners per ampliar el jaciment. Lo tercer i que és fonamental és l'ampliació del camí. El camí Viciedo, el camí que dona accés al jaciment del Benicató, quan girem, anem per el caminàs, l'antiga Via Augusta, i girem per el Viciedo, ahir n'hi ha vora 800 metres lineals fins a arribar al jaciment. Quin problema n'hi ha? Que és un camí terciari, asfaltat, però molt estret, d'un únic sentit. En que vinga un cotxe de front, tu te tens que apartar al marge de l'hort. Pensant en que els centres educatius, pensant en que escoles vindran, poden vindre un grup nombrós de gent en autobusos i demés, l'autobús no passa per ahir. És a dir, tenim que fer accessible el jaciment. Està molt bé tindre'l, però tenen que arribar. No poden estar caminant 800 metres. Solució, ja tenim redactat un projecte que ens ha fet un arquitecte del municipi per l'ampliació del vial. Pas 1, comprarem fins a un total de 13 finques de la partida de Benicató per a poder ampliar aquest vial. Ja estem parlant amb els propietaris per a poder adquirir aquestes parcel·les, i la fase 2 és l'ampliació, el projecte d'ampliació de vial. Estem parlant al voltant d'uns 200.000 euros perquè tindrà el vial que tindrà doble sentit. A banda, tindrà també un vial per a poder caminar i un vial en bicicleta, i tot això que tens que salvar el cavalló i el pas de rec de totes les finques. Per tant, és un projecte molt complex, però fonamental per a que el Benicató ja estiga aunat en jaciment, web i marca pròpia, i un accés acorde a lo que és el jaciment.
3: Fantàstic. Guillermo, jo tinc ganes que arribi el Congrés d'Història de Nules. Ah. Per molts motius, i ho deixo també per l'oratge, ese també, dic d'entrada. Però crec que avui tens alguna cosa important que contar-nos.
5: Sí. Oh. És un gust perquè, a més, el conec personalment i és una de les persones que més m'ha marcat en la meva part professional, no?, com a historiador. Uh-huh. Ja vaig anunciar, les últimes vegades que vàrem estar parlant, vam comentar que el ponent inaugural, el ponent estel·lar del Congrés, és un ponent que decidirà la direcció del Congrés. Enguany, com la temàtica és Jaume I, l'època de la conformació del Regne de València, estem parlant del segle XIII, pensant en alguna persona valenciana que tinga una autoritat en això de parlar de la corona de València i de Jaume I, el primer nom que se'm va vindre al cap és Vicent Baidal. Vicent Baidal, per a qui no sàpiga qui és una persona amb una trajectòria professional molt rica, molt àmplia, especialista en el món medieval i sobretot especialista en el món medieval valencià. Actualment és el cronista, un dels dos cronistes de la ciutat de València, i a part ara està molt enfocat en l'editorial La Drassana, en l'editorial valenciana, que fa molta difusió en la història. Jo el vaig conèixer cursant el màster d'Història Moderna en la UGI. Ell s'ha deixat la docència perquè tenia que deixar-se alguna cosa, no podia tot, però és un dels professors més bons, i gràcies a ell tinc que dir que ha fet el doctorat. És a dir, la inspiració me la va donar ell, sí, perquè va veure que tenia un tresoret. Per tant, sí que podem anunciar avui en antena, Vicent, per a tots els que ens escolten, que la ponència inaugural del Congrés del 24 d'agost, del tercer Congrés, la farà Vicent Baidal, i ens parlarà d'aquesta conformació, no?, dels orígens de la corona de València, com es gesta, i de la figura de Jaume I, no? Estem parlant d'una ponència al voltant d'uns 40 minuts.
3: Has dit el 24 d'agost?
5: Correcte.
3: El dia 24 d'agost era quan?
5: Dissabte, si no m'ha enganyat jo.
3: Sí, no el tinc davant, però ara podem.
5: Perdó, octubre, m'ha enganyat jo.
3: Ah, d'octubre.
5: D'octubre.
3: Ja no me quadrava a mi pel tema
5: 24 d'octubre, m'ha enganyat jo del mes.
3: De l'horatge.
5: No.
3: Que raro serà. Antigament sí, que a partir del dia 20 d'agost la cosa canviava, però ara...
5: No. D'octubre.
3: D'octubre, perfecte. Pues estic veient que per al propi regidor és... va ser un dia especial, eh? Al marge de la gent que vinga i que estigui ahí, però per a tu, Guillermo...
5: Molt, perquè me va marcar moltíssim. Com a professor és un docent excel·lent. Jo li vaig dir, el món docent ha perdut un actiu molt important en tu, però ell ja me va explicar els motius i són comprensibles, no pot donar abasto en tot. Hem treballat també junts en altres mitjans de comunicació, hem treballat per a la televisió autonòmica conjuntament, i és una persona que, encara que en el dia a dia no mantenim un contacte diari, però que sempre que ens veiem o sempre que ens parlem, és una persona a la que tinc molta estima, perquè, ja dic, sobretot pel tema del doctorat, si segurament si no haguera sigut per ell, jo no haguera fet doctorat, i és una cosa que sempre li vaig estar agraït, perquè m'ha donat una espenta brutal.
3: I Guillermo, perquè no siga tot de moment així tan popotito, no?, que diuen. Què passa la polèmica aquesta de l'ermita del Calvari?
5: Ah, molt interessant.
3: I el bisbat, no pots contar?
5: Sí, clar. L'ermita del Calvari, des de fa... molts anys, i te parle de segurs 30-40 anys, no té utilitat com a ermita. Sí que durant estos 30-40 anys puntualment s'ha gastat per a fer alguna, sobretot en actes de Quaresma, de Pasqua, etc., però no té un ús, perquè s'estava deteriorant. L'ermita del Calvari, vull recordar que en el municipi Nules està darrere de la residència de Vells, de la Verge de la Soledat, en el barri del Salvador, i és una ermita que se va quedar en desús i que estava en un deterioro molt important. 2019, a finals de 2019 va vindre una dana bastant important al municipi i va fer que va caure completament la cúpula i es varen perdre els esgrafiats. A inicis del 2020, d'urgència, varen donar permís d'obres a l'obispat, que és el propietari de l'ermita, per a que pogueren falcar la paret sud el lienzo sud de l'ermita al Calvari, perquè anava a caure. La grieta era molt gran i hi havia perill de derrumbament de l'edifici. Des de l'actuació del 2020 no ha passat res i jo he estat en continu contacte amb l'obispat. Han fet moltíssimes reunions, tant així en el municipi com el meu trasllat a Castelló, intentant que l'obispat pues fera la seva aportació econòmica a un bé que és seu, no és de l'Ajuntament. I això n'hi ha que recalcar-ho, perquè quan ha eixit esta polèmica en els mitjans de comunicació, molts veïns me pregunten: bueno, Guillermo, arregleu-ho, no? És que arregleu-ho, no? És que no és nostre. És que si fora de l'Ajuntament ja estaria arreglat.
3: És que si nosaltres fiquem a actuar i sense ser nostre, el problema és d'UPA.
5: És que és més que res perquè és il·legal, és prevaricació. Claro. O sigui, tu pots invertir diners en aquelles propietats que són municipals, en l'Ajuntament de Nules, en el local multifuncional, en l'Alcázar, tot el que és municipal, sí que pots invertir tots els diners que vulguis. En una propietat que no és nostra, que està inscrita en el registre, en l'obispat, és l'obispat el propietari qui té que arreglar. És com si tinguérem la nostra casa. Jo vull que l'Ajuntament me pague els desperfectes. No, és prevaricació, per això hi ha gent en presó. Bé, l'obispat durant estos anys sempre ha sigut reticent a ajudar, ha sigut molt pro a ajudar a altres coses, però concretament en això de l'ermita del Calvari no han tingut mai ulls de voler treballar. Ha arribat un punt en què van vindre una inspecció per part de Conselleria de Cultura i Patrimoni, van vindre dos tècnics en gener del 2026 per a veure l'estat físic de l'ermita. Després d'aquesta visita, que va ser l'últim dia del mes de gener del 2026, varen presentar un informe a l'Ajuntament de Nules en el que se exigia a l'obispat a actuar de forma urgent en l'ermita del Calvari per por a perdre un patrimoni, recordar que és un BRL. En el mateix informe es deia que si l'obispat es negava a fer algun tipus d'arreglo de la seva propietat, de forma subsidiària l'Ajuntament pot actuar d'ofici sobre l'ermita del Calvari i girar-li les despeses a l'obispat.
3: Però primer se tenia que negar, clar, òbviament.
5: Correcte. Nosaltres estem parlant de l'últim dia de gener del 2026, el dia 6, a la setmana següent, durant aquesta setmana ja vaig donar ordre al Departament d'Urbanisme de l'Ajuntament de Nules de que fera un ofici i un requeriment a l'obispat exigint-los, 1, que presenten projecte integral de salvaguarda de l'edifici, i 2, exigint-los que comencen a demanar la llicència d'obra i llicència d'activitat per a poder fer la reforma, i que tenien un plaç, segons llei, de 2 mesos per a poder presentar tots aquests projectes. Febrer. Passen els 2 mesos, dona un mes més perquè l'obispat no m'acusarà mai de dir: és que mos poses moltes presses, no hem pogut treballar. Bé, això va ser febrer i març. Jo haguera pogut dir en abril demanar-los algun tipus de cosa a l'obispat, me vaig callar, però ja no vaig poder més quan en el mes de juny vaig veure que l'obispat no respirava. Front a aquesta negació o omissió d'actuació per part de l'obispat en la seva propietat, el que exigís la llei de patrimoni són mesures coercitives contra el propietari. Quina mesura coercitiva? Multes. I estem en aquest punt. A quan puja la multa? Bé, segons la llei de patrimoni de la Comunitat Valenciana, la multa deu de ser un 10% del cost de la redacció de projecte per a la salvaguarda de l'edifici. És a dir, ara el Departament d'Urbanisme ha calculat quan costaria per part d'un arquitecte la redacció d'aquest projecte, posa-li que siguin 20.000 euros la redacció de projecte, doncs el 10% d'aixòs 20.000 euros, tots els mesos se'ls gira una multa a l'obispat, que ens estan pagant, perquè és el que estipula la llei. Hasta quan seguirem en aquestes multes? Hasta que presenten el projecte a l'Ajuntament de Nules. Una vegada presenten projecte i presenten llicència d'activitats, començarem a obrar.
3: Disculpa la pregunta, però i si no el presenten?
5: De forma subsidiària actuarem nosaltres i girarem tots els mesos els costos de l'obra, com estipula la llei. És a dir, al final vam tindre un cas també ahir d'una propietat privada en el municipi de Nules. Al final tu saps que tens un edifici singular en el teu municipi. Jo recorde que la meva primera reunió en 2019 en l'obispat va ser: passeu-nos la propietat a nosaltres, cediu-la o doneu-nos-la. Nosaltres li donarem no un ús litúrgic, però sí que li donarem un ús, vaig pensar, inclús tenen el projecte ells, vaig pensar en fer un museu de Setmana Santa,
3: sí,
5: que fora d'àmbit religiós. Mantenim l'edifici com era, li donem aquest toc de religiositat, no que siga litúrgic, perquè allí realment no se va a fer missa, la residència té una església, però sí que donem-li un toc de religiositat, no? Pues, museu de Setmana Santa. No han volgut. No és que no han volgut, és que ens demanaven a nosaltres que el 50% d'aportació econòmica la farien ells en la fase 1 i la fase 2 que correga a cost nostre. Jo no puc comprendre com tinc que pagar la meitat del teu xalet, perquè la gent m'ho entenga. No puc pagar a una propietat privada, no te puc donar 100.000 euros perquè sí, és teu, arregla-te-ho tu.
3: Bueno, pues t'agraeix que hagis explicat el tema, perquè clar, la gent fa què passa ahí, o unos por otros casa por barrio, diuen, i tampoc seria apropiat l'aplicació d'este refrany o d'esta dita. Guillermo, per a tancar ja, desig final per a este estiu del 2026, que comença molt fort i que a veure si mos deixa que el tanquem ben quant a l'horatge. Clar, tot lo demés, per moltes il·lusions, i veig que molt el capítol de festa i de coses. Quin és el teu desig particular?
5: Jo sempre demane salut, que mos doni salut l'estiu i que no mos doni ninguna pàjara d'estes que donen ara en el sol, que està apretant molt fort. Primer, salut, i lo segon, les ganes i la motivació de seguir treballant. No tindré vacances, com a molt m'agarraré 5 dies perquè si no la dona me matarà, però necessite treballar, tinc molts projectes oberts, més que res no m'agarré vacances perquè si me'n vaig de vacances estic pensant en el treball, entonces no disfrute de les vacances.
3: I damunt t'arrenyiran, pues quasi que millor, no?
5: Correcte, però sí, el que desig és seguir tenint les mateixes ganes que ha tingut durant l'hivern de treballar per al meu poble. Tinc pendents molts projectes que tinc ganes de que vegin la llum a final d'any, i per això ara en estiu anem a apretar un poc més l'accelerador perquè sigui en realitat molt pronte, i sobretot que la gent del municipi, la gent que vinga de fora, pugui gaudir de totes les festes. Sabeu que Nules, des de juny fins a octubre no parem. Sant Joan, Sant Roc, Sant Xochim, la Bartomeu i Soledat, les tenim totes. Que la gent gaudisca en coneixement, en respecte cap al que tenim al costat, però que gaudisquen de les nostres festes, i que vinguen a conèixer-me.
3: Ja és una festa contínua, i si no, també està els estanys per això, no? per la platja, continuar la festa, que cadascú se la monte com vulga.
5: Correcte, que vagin a la platja, perquè, a més, hi va presentar la meva companya Maria José.

0: 2 de la vesprada i 18 minuts d'este nou dia ja del mes de juliol, dijous, dia 9, en 32 graus de temperatura a l'exterior i, com acabem d'escoltar els companys de Ràdio València, les previsions en quant a l'horatge per a la propera setmana, pues no ens deixa massa, no sé, massa tranquils, en el sentit de que sembla que la propera onada de calor damunt no anem a compartir-la en la resta de l'estat espanyol, sinó que va ser esta vertient mediterrània la que se la menge en solitari. Bueno, això arribarà a la tercera, de moment prou fem en tractar d'eixir de la segona, 32 graus en estos moments, en les hores centrals del dia, en una jornada en la que hem escoltat parlar a la regidora d'Hisenda de l'Ajuntament de la Vall, Zaida Moreno, sobre l'evolució del tema del deute, comparances entre la primera legislatura de l'actual equip de govern en l'any 2015 al moment actual. A Sòdia Moreno.
1: Quan vam arribar al govern, com dic, l'Ajuntament tenia un deute de més de 33 milions d'euros. Era una administració amb molt poc marge de maniobra, que destinava una part molt important dels seus recursos a pagar deute i interessos i que tenia molt limitada la seva capacitat per poder invertir. 11 anys després, com dic, el deute municipal és ara de 12,8 milions d'euros. Això significa que hem reduït el deute en més de 20 milions d'euros, més d'un 60%. I enguany farem un nou pas endavant. Inicialment estava previst que amortitzarem de deute durant l'any 2026 1,24 milions d'euros, però gràcies a la bona evolució dels comptes municipals amortitzarem aproximadament 1,1 milió més. En total, per tant, l'amortització de deute per al 2026 serà de 2,3 milions d'euros.
0: També és referent al tema del pagament a proveïdors, ese període de temps en el qual se paguen les compres que fa l'Ajuntament. Moreno Díaz-O.
1: Reduir el deute no és una finalitat en si mateixa, sinó que és el resultat d'una manera de gestionar els diners públics amb responsabilitat, rigor i també planificació. Aquesta manera de gestionar és també el que ens ha permès aconseguir una altra dada molt important. Pagar als proveïdors en una mitjana de no només 14 dies, no com quan vam entrar el 2015, que els proveïdors de la Vall d'Uixó cobraven en una mitjana de 600 dies. 14 en 39 dies, a dia d'avui, és una, per tant, de les millors xifres d'Espanya i molt per davall de la mitjana de la resta d'administracions. Pagar ràpid, per tant, significa donar seguretat a les empreses que treballen per al nostre ajuntament, generar confiança i contribuir també a l'economia local.
0: Per tant, este és el balanç a mode de resum del que feia la regidora en el dia d'avui, 9 de juliol.
1: Aquest ajuntament ha aconseguit milions d'euros de fons europeus per transformar la nostra ciutat i això no hauria sigut possible sense aquesta solvència econòmica que els estic explicant en aquests moments. Els fons europeus, com sabeu, hem explicat moltes vegades que no es financen al 100% els projectes que ens donen i l'Ajuntament ha d'aportar una part molt important, com dic, d'aquests recursos. Per tant, si continuarem amb la situació econòmica que hi havia al 2015 amb el Partit Popular al front de l'Ajuntament, senzillament no hauríem pogut presentar-nos a moltes convocatòries o assumir aquesta aportació municipal. Per tant, darrere de cada obra que veieu, de cada projecte de regeneració urbana o de cada inversió que estem executant, també hi ha una bona gestió econòmica. En definitiva, aquests 11 anys demostren que és possible reduir el deute, pagar amb rapidesa, captar finançament d'altres administracions i al mateix temps continuar invertint per transformar la nostra ciutat.
0: I altres qüestions que se parlen en estos dies i en este període, en esta època de l'any, per exemple, demà tindrà lloc el primer tall de meló en la Marjal de Nules per posar en valor els productes precisament de la Marjal del municipi de Nules. Assistirà el regidor d'Agricultura, César Estanyol, i òbviament membres de l'associació de Nules, el valor de la Marjal i membres de la corporació municipal. I també en estos dies se parla de calor i se parla d'aigua. I tornem a recordar que en la vall, allà en la pista de vall, o el que coneixem com a pista de vall del paratge de les coves de Sant Josep, en dijous i en diumenge de 10:30 del matí a 1:30 de la vesprada, jocs d'aigua per als més menuts i menudes. Un any més, l'Ajuntament, amb la col·laboració de FACSA, fica en marxa això que avui parlem amb el primer tinent d'alcaldessa que ens ha visitat al repàs setmanal d'actualitat, Fernando Darós.
2: Este xocot de servei pues, que serveix també per a que se refresquen en que siga dos dies a la setmana i de forma gratuïta tots els xiquets del nostre poble que vulguin pujar. I la veritat és que vam topetar en seguida la boníssima col·laboració per part de FACSA i en molt poc de temps això ho vam ficar en marxa i dijous i diumenge en període, com tu bé has dit, en horari matinal, pues, la gent que vulga pot pujar allà a Sant Josep i disfrutar de, que els xiquets disfruten pues, d'una forma festiva i divertida de combatre la calor.
0: Això serà en dijous i en diumenge. Ara parlem d'una altra periodicitat. Diumenge i dimecres, dies en què l'ecoparc mòbil arribarà a la vall. Saben que no fa massa, va estar allà al recinte firal, el diumenge tornarà a estar. La idea, com ara escoltarem els regidors, que vaja també variant, però en principi, esta és la informació que donava, dice Ecoparc Mòbil, per a tirar el que coneixen com a trastos.
2: N'hi ha que aprofitar l'Ecoparc Mòbil perquè, a més, com tots sabeu, si aneu allí i doneu les vostres dades, les dades del titular del rebut del FEM, pues, vos aniran acumulant uns punts que en l'any següent pues, vos poden comportar també un descompte en la taxa del consorci. Per tant, és un guanyes per doble partida, perquè recicles i a més pues, perquè te baixa la taxa. I se poden, des de luego, n'hi ha moltíssimes coses, tot allò, tòners, bombilles, piles, radiografies, CDs, vídeos, VHS, tot allò que no saps molt bé mai a on tirar, allí n'hi ha, té el seu puesto va tirar, joguets, trencats, xocotets electrodomèstics.
0: I sobre el que parlàvem de la ubicació, ha estat el recinte final, però se busca també altres llocs. És cert que per el que comenta no anirà massa lluny d'allí.
2: Però la nostra aposta és que a partir del dimecres que ve introduir-lo un poc més dins del poble i estem buscant una localització que segurament estarà al voltant de la estació d'autobusos, vale? Que és més cèntrica, que la gent pot vindre pues, més, i si algú necessita anar en cotxe també per aportar trastos, també allí n'hi ha més zona per a càrrega i descàrrega, vale? Per a poder descarregar i tirar els trastos, perquè hem de pensar que aquestes coses també les hem de ficar en un lloc on capien, perquè claro, com tu, bueno, ja vam explicar, és el format que té este Ecoparc Mòbil és com un contenedor d'estos de barco oberts, que són amuntograns, que s'han de portar en un camió i per tant que ha de cabre tot això, no podem ficar-lo on vulguem. Això serà en un futur, quan tinguem un ecoparc mòbil que s'està muntant des de part de l'Ajuntament, que és molt més movible, molt més fàcil de portar als barris, i així sí que el rodarem per tots els barris, però en aquests moments l'ecoparc del consorci pues, el ficarem segurament entre el recinte firal o l'estació d'autobusos.
0: I ja que parlem de trastos, ja hauran vist, hauran comprovat en aquests dies alguns punts de la vall que estan excessivament bruts per trastos que deposita la gent al costat dels contenedors fora, mobles, tot tipus de trastos voluminosos que allí no poden depositar-se. Avui Fernando Darós es comentava que s'han ficat algunes denúncies referides a la setmana passada i que el tema és el següent.
2: Esta setmana passada en les càmeres hem fet tres denúncies, la setmana passada. Tres denúncies perquè hem topetat a gent pues, que va en un cotxe i que trau els trastos i fa un vertit il·legal. Són tres denúncies que eixiran de la setmana passada. Dades d'esta setmana no en tinc encara. Tenim una proposta ja que s'han demanat dos càmeres més, perquè les càmeres que tenim van funcionant. I desgraciadament el que volem no és denunciar, però és que arriba un moment en què algo s'ha de fer.
3: En Caixa Labay Moncófar ampliamos horario para estar más cerca de ti. De lunes a viernes, de 8 y cuarto a 2, todo el año. Más horario, más servicio, más.
4: Y en Caixa Labay Chilches también ampliamos horario. Ahora abrimos todo el año, de lunes a viernes, de 12 a 2. Y recuerda que en verano te atendemos desde las 8 y cuarto. Ahora sí, más horario, más servicio, más Caixa Labai.
5: Sábado 18 de julio, desde las 5 de la tarde y hasta las 5 y media de la madrugada. 12 horas non-stop. DJ Peku presenta Moncofa Summer Festival, cuarta edición. Con las sesiones de Raúl Ortiz, Raúl Platero, José Coy, Paco Molinar, DJ K, DJ Thomas, DJ Pindi, Andarsel, DJ Juanma, DJ Sanje y John Andreu. Animación a cargo de Inside Dance Company. Ampliación zona tickets y barras. Zona gastronómica, mojitero, temática egipcia, escenario y sonido espectacular. Moncofa Summer Festival. Sábado 18 de julio desde las 5 de la tarde. Avenida de la Generalitat, Grau de Moncofa, Castellón. Colabora Ayuntamiento de Moncofa.
6: Hora 14, La Plana Baixa. Vicent Arnau.
0: Moncofa, parlem perquè ha instal·lat una gandula gegant d'hamaca en la platja de Masbó per a reforçar el seu atractiu turístic. Decorat amb els colors identificatius de les platges del municipi, blanc i blau, naix amb l'objectiu de convertir-se en un nou punt d'interès per a veïns, veïnes i visitants durant la temporada estival. El seu disseny convida a fotografiar-se al costat i contribuir també a projectar la imatge del municipi a través de les xarxes socials i del turisme experiencial. I sí, poc a poc d'esta segona onada de calor, però no us confiem perquè la tercera ja està de camí. Ens visitarà la propera setmana. Farmàcies de Guàrdia, Nules, Encarnación, Rambla, Diagonal 4, en la Vall Vicente Nebot, Mestre Rodrigo 12.